Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Jo vull fer-ho amb tu.
1: Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Sok od Mark Schuster, od DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dimecres 14 d'octubre i avui a Ràdio Pineda us recomanem un espectacle de titelles per tota la família. Arriba a l'Auditori de Pineda aquest diumenge l'espectacle Somion, la ciutat dels oficis impossibles.
1: Som la companyia El que me queda teatre i estarem a Pineda amb Somion, la ciutat dels oficis impossibles. És un espectacle per a tota la família, un espectacle de titelles amb música en directe, que ens farà viatjar això a una ciutat on tota la gent que hi viu té un ofici ben diferent. Habitualment, quan som petits, ens pregunten tu què vols ser de gran? I jo recordo quan era petit, dèiem futbolistes, astronautes, ara dirien youtubers, molts. Però on ha d'anar una persona que respon que vol ser l'home que posa als carrers o que vol ser escombra sostres o que vol ser cosidora de cors trencats. Doncs tot aquest tipus de personatge viu a Somion i són els que trobarem. Farem un viatge, farem de tafaners, ficarem l'ull pel forat del pany i descobrirem aquesta ciutat i tots aquests habitants d'aquest curiós poble, un espectacle molt divertit i també en moments amb molta poesia. I res, si penseu algun ofici impossible, digueu-nos-ho, que potser d'aquí un temps també viu a Somion.
0: Ja ho sabeu, entrades a la venda al web auditoripineda.cat, un espectacle molt recomanable i, a més, ha rebut també diversos premis, entre els quals premi el millor espectacle de titelles i objectes de la FETEN Gijón 2026 i premi el millor espectacle infantil del Titirijai Tolosa 2025. Una informació que compartim i podeu consultar al web de Ràdio Pineda, www.radiopineda.cat, però vaja, un espectacle molt recomanable, ja diem, per tota la família aquest diumenge a l'Auditori. Avui ho explicarem, us ho anirem recordant també aquests dies, a banda de tota la informació que compartim als butlletins informatius i que ara un quart de nou del matí repassarem amb en Pep Besart. També protagonista la previsió del temps a dos quarts de nou del matí amb Jordi Pérez. De moment, setmana tranquil·la, però ja veurem el cap de setmana perquè tot apunta de nou a pluja. Li preguntarem a en Jordi, anem seguint també aquesta situació meteorològica. I també avui és dimecres i com cada setmana arriba nova edició del Pineda es mou, tindrem per aquí la Maria Josep Hernández que ens avanci també el contingut d'avui del programa. Tot això i més al dit i fet que ara comencem aquí a la sintonia de Ràdio Pineda. Salutacions, un dia més, un plaer acompanyar-te fins a la una. El meu nom és Olga Díguez.
2: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

El càncer aquesta setmana ja són els últims dies per poder comprar els tiquets i les samarretes. Recordeu, els trobareu cada tarda a la plaça de les Mèlies, també al centre cívic Poble Nou, on podreu comprar els tiquets per participar a la marxa popular contra el càncer. I també avui dimecres i aquest divendres en aquest

0: proper diumenge. Bé, i a banda d'això, també us recordem que demà dijous a 6:45 de la tarda a Can Gelpí es fa una xerrada sobre el col·lectiu LGTBIQ+ i la realitat de les persones trans. Una xerrada que es farà, com diem, demà a 6:45 de la tarda a Can Gelpí amb membres de l'associació Tiresias. Propostes que us ampliem també al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat.
1: Dit i fet a Ràdio Pineda.

0: Tina Turner, qui millor que en Pep Basar per parlar d'ella i d'aquesta cançó? Bon dia, Pep.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Ja, tu mateix.
1: No, que, cançons dedicades
0: diu, no
1: al seu,
0: tallis, no
1: al seu exmarit, no? Sí. Millor que siguis... millor que siguis... vaja, millor que em tractis bé.
0: Que no la va tractar bé.
1: No, no, no, no. Aquesta cançó en directe és bestial. Perquè a més, bueno, ella parla de la seva vida, però podria parlar qualsevol persona, podria veure si reflectit amb, amb aquesta peça, amb qualsevol situació similar o diferent, però vaja, en qualsevol cas, ben curiosa aquesta cançó. En directe és una passada.
0: Segur, segur que sí.
1: Un dia l'escoltarem.
0: Bueno, ja l'hem escoltat avui.
1: Sí, però un dia en directe.
0: Ah.
1: Sí, això és bestial, eh? Ja no hi ha artistes així, eh? Ja,
0: no, què va.
1: La cosa ha anat molt, molt malament, eh? Quan veus a...
0: Bueno, hi ha l'Aitana.
1: Sí. Sempre ens hi ha l'Oreja de Van Gogh.
0: També, eh? La Maya Montero.
1: Saps que sabeu que tota la història que està passant, no?
0: Sí.
1: Hi ha gent que està dient que se l'està acusant, bueno, se l'està acusant injustament, no?, pel seu sobrepès, també per alguns vestits que porta, bé, per una sèrie de qüestions que són interessants també, que apareixen molt a les xarxes socials, s'han fet molt i molt virals. S'ha de dir, doncs, que algunes posades en escena han estat, si més no, discutibles, però, vaja, és notícia la gira de l'Oreja de Van Gogh, eh? És notícia en molts sentits. Què més? Bé, no, doncs res, mira, com que s'acosten eleccions, doncs ja podem dir que és allò, ja podeu, diguem-ne, consultar el cens electoral. Recordem que el 29N hi ha eleccions al Congrés dels Diputats, per tant, eleccions generals, i es pot ja consultar el cens electoral. Es podran també reclamar, doncs, reclamacions. Recordeu que és una qüestió, doncs, que es fa per una qüestió, vaja, és un fet que es fa per una qüestió legal, però que molt poca gent va veure el cens electoral, però és obert a tothom, per tant us podeu adreçar al vostre ajuntament per consultar si apareixeu a la llista. És allò de que si no hi sou no podreu votar, eh? Qui ha d'anar-hi? Doncs, home, les persones que han canviat de domicili, les persones que han tingut algun canvi darrerament en les seves vides, sobretot pel que fa al domicili, o, bueno, si no hi ha hagut canvis, doncs presumiblement apareixereu, no cal que aneu a veure el cens, eh? Que segurament que hi sou. Per cert, que recordem, Espanya és un dels països considerats com un sistema de votació més fidedignes, més legals del món, per allò de que encara es fa tot molt manual, sabeu què vull dir? I que tot es fa una i una altra vegada. Per tant, ja comencem amb això, amb la visita del cens electoral, per exemple, que és el primer pas. Bé, més coses. El Consell Comarcal del Maresme aprova el seu pressupost de gairebé 70 milions d'euros. Asseguren, doncs, que hi ha un reforç per a les polítiques socials. I també de l'àmbit comarcal destaquem que Malgrat de Mar manté tancat un tram del parc de Francesc Macià perquè s'hi estan fent unes obres i també hi ha hagut desperfectes pels aiguats. L'Ajuntament de Malgrat de Mar informa que activa l'Oficina d'Atenció Ciutadana, també farà una campanya informativa per preparar la implantació d'un nou model de recollida de residus, que, recordem, en alguns espais hi haurà allò que s'anomena contenidors intel·ligents, amb la qual cosa, doncs, s'ha d'anar amb la targeteta a llançar les escombraries. Hi ha hagut exemples en altres pobles i ciutats que no han acabat de funcionar. Algun sí, veurem, doncs, què és el que passa a Malgrat de Mar. És allò de, primer, que hi ha ajuntaments que diuen primer que ho facin els altres a veure com funciona i després si hi ha d'allò, hi ha d'això.
0: Si hi ha d'allò, hi ha d'això. M'encanta aquesta expressió tan catalana.
1: Bueno, mentrestant, Pineda acollirà una taula rodona sobre migració, també sobre salut mental, dins la setmana de salut mental. La xerrada és dijous. Sobretot aquelles persones que han hagut de fer un trànsit migratori, com ha afectat, doncs, la seva salut mental. Insistim, una xerrada que es farà, com diem, a Pineda demà dijous. I també una xerrada que es farà demà, en aquest cas a Can Gelpí, sobre el col·lectiu LGTBIQ+, una realitat de persones trans a Can Gelpí, que comptarà amb la participació d'Hugo Marlo, de l'associació Tiresias, una entitat que treballa justament per visibilitzar i normalitzar aquesta realitat. Bé, el lema és perquè tots tenim els mateixos drets. La xerrada es farà a 6:45 de la tarda, és oberta a tothom. El títol mai m'he equivocat, eh?
0: Digue'l.
1: Perquè totis tenim, exacte, els mateixos drets.
0: Això mateix.
1: Això mateix. Doncs demà a 6:45 de la tarda, oberta a tothom.
0: L'espardenya a la boca te la treus quan pugui.
1: Avui, eh que sí, eh que
0: avui és... vas molt enganxat.
1: Tens una mica de raó, eh? Altres vegades no te la dono.
0: Prepararem un cafè. És que els tenim descafeïnats.
1: Sí,
0: hem d'anar a buscar cafè amb cafeïna.
1: Tens raó.
0: Per, mira,
1: he buscat per un d'aquells racons que tinc jo.
0: Ah, si sí? Alguna... No m'he atrevit a remenar els teus calaixos.
1: Alguna galeta caducada que en tingui,
0: ah,
1: eh?
0: Ja, sí,
1: però no, això del cafè no l'he trobat.
0: No.
1: Bueno, doncs hi ha notícies que ja no m'atreveixo a dir, perquè tenen paraules a trampa i passo de dir-les. Com per exemple aquesta.
0: Ja t'ajudo a caure. Si vols, tornem a Tina Turner, que aquesta sí que no, te la saps de
1: no.
0: carrerilla.
1: Sí, però no. Vinga. Mira, avui parlem... Ho hem estat dient aquests dies, fa setmanes, que ho estàvem comentant, que s'han fet obres al castell de Palafolls i s'ha viscut el primer cap de setmana de visites guiades al castell de Palafolls. Ha tingut un gran èxit de públic, molt bona acceptació, una jornada destacada d'alguns espais, una fortalesa, vaja, impressionant que tenim aquí. Doncs bé, es fan visites i si voleu més informació us podeu adreçar a l'Ajuntament de Palafolls. I ja ho dèiem ahir, el Centre Cultural comença la temporada amb l'obra Tots eren fills meus. Aquest cap de setmana es podrà veure ja les primeres representacions. Per cert, que els gegants de Pineda s'exposen en una gran exposició a Badalona, formen part d'una exposició que porta per nom Hereus i Pobilles del Maresme. Es pot visitar fins aquest proper cap de setmana al centre de Badalona. És un recorregut per la història justament d'aquestes figures dels gegants i també hi són els gegants de Pineda. Una trobada de tots els gegants del Maresme que enguany es fa, vaja, de fet no s'havia fet mai i aquesta vegada es fa a Badalona. I avui els diaris parlen d'Ada Colau i de Gabriel Rufián, que s'hauran de disputar les urnes el 29-N, esperant aquest acord de darrera hora que no arriba amb el famós Front Ampli. Avui també llegim, doncs, a tota la premsa la famosa Llei de Nets, aquest és el seu nom col·loquial. Recordem que el Tribunal Suprem ha dit, doncs, que no es pot aplicar. Per tant, el PSOE diu que hi ha ciutadans de primera i de segona, perquè jo asseguren que hi haurà gent que no podrà votar. Mentrestant, doncs, la dreta espanyola diu que vaja, que està d'acord amb el que ha dit el Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem ve a dir en la seva interlocutòria, que és complicadíssima com totes les que fa, que és tot molt apretat i que, per tant, això, vaja, no donen validesa a aquest nombre de vots, perquè primer s'ho han de mirar bé. Bé, és notícia a tots els diaris, doncs, la visita de Felip VI ahir a Ceuta. Avui se'n va cap a Melilla, va dir que és irrenunciable la sobirania de Ceuta sota sobirania, va dir, del Regne d'Espanya. Va demanar respecte i també va demanar bona fe, per dir-ho així, doncs, al Marroc. També va fer un dels discursos, asseguren els diaris avui, més contundents de tot el seu regnat, dient que no deixaran sols els ceutis, ni tampoc els de Melilla, i que, per tant, doncs, que ningú dubti que això serà així per sempre més. Bé, el Marroc ja està preparant allò... Està menjant crispetes veient la tele i ja han fet alguns... No ho ha dit el rei del Marroc, però sí que ho han dit els mitjans de comunicació, que d'això res, insisteixen en que són ciutats ocupades i que, per tant, venen a dir, doncs, que no hi haurà pau en aquests territoris. El rei del Marroc està delicat, eh? No sé si l'has vist.
0: No.
1: Vaja.
0: No.
1: Clar, al Marroc això no s'explica. Només falta allò, una imatge val més que mil paraules.
0: Si
1: heu vist les imatges,
0: coses, sí,
1: no heu vist les darreres imatges del rei del Marroc?
0: Ai, no.
1: Doncs res.
0: Home, no, digue-ho.
1: No, està delicat.
0: Està delicat de salut.
1: Està delicat de salut. Per cert, que Letícia avui apareix a tots els diaris, que, clar, les mirades estaven posades en el rei d'Espanya, també en la reina, i la Letícia, doncs, quins van ser els seus passos, per dir-ho així, va estar sempre un passet enrere del seu marit, en tot moment, aquesta vegada més que mai, podríem dir, tant així que la seva imatge era molt sòbria, una jaqueta que ha repetit en diverses ocasions i anava, doncs, allò, molt eclèctica, perquè ens entenguem. Avui els diaris també en parlen, però sobretot a la proximitat que va mostrar amb la població saudí, que els van aclamar des de la seva arribada. Avui se van a Melilla, que també passarà, doncs, una cosa similar. Bé, Llarena, última, arxivar el cas Puigdemont. Per tant, aquest divendres ja podria quedar amnistiat. o bé a inicis de la setmana que ve. Això és el que diuen tots els mitjans. Per tant, veurem entrar Puigdemont un dia d'aquests, presumptament després de les eleccions, segons algunes fonts. Mentrestant, Toni Comín sí que diu que tornarà a Catalunya i que ho farà el 24 d'octubre i que pensa fer-ho a peu. Avui també és notícia a tots els diaris que el Vaticà confirma que han operat el papa de Roma. Lleó XIV ha estat operat d'un nòdul molt localitzat, però com a càncer de pulmó. Han assegurat que tot plegat s'ha fet amb èxit. Es troba a l'Hospital Policlínic Gemelli de Roma, que és l'hospital clàssic de Roma, on atenen doncs, tots els papes de Roma. I per cert que Putin continua jugant en foc, tant és així que ha bombardejat dos vaixells carguers, perquè ens entenguem, un d'ells s'ha enfonsat en aigües de la Unió Europea, en aigües búlgares, a la frontera amb aigües internacionals, i a ningú se li escapa que això és, com es diu popularment, jugar amb foc, perquè fins ara, diguem que no s'havia atrevit, però la nova estratègia de Rússia és això, no? Tibar tant la corda que tothom es posi doncs, en alerta. Bé, és notícia aquesta destacada que avui apareix a tots els diaris. I res, també destaquen avui tots els diaris, doncs, que el Barça ahir va fer doncs, un recital en allò que s'anomena l'Infern Turc, que és el Galatasaray, que sempre és un camp que és, una... és complicat i és petit, i té reixes, és un camp d'aquests que té reixes, que tens la penya allà a sobre. Asseguren que és un camp on dues hores abans ja hi van tots els aficionats a cridar i a cantar, perquè ens fem la idea, però en canvi el Barça doncs, va fer tota una exhibició, va guanyar per 1-4. El mateix entrenador de la Galatasaray va arribar a dir que el Barça és una màquina, va dir que no els van poder aturar. Imatge, la de Lamin Yamal fent aquell passi així enrere, amb el taló, com aquell que diu. Ell diu, home, ell ha dit, no el vaig fer gaire bé, però va funcionar, va ser gol, i per tant avui és notícia, sens dubte, a tots els diaris. L'equip de Hansi Flick s'emporta doncs, una important victòria. Tots els diaris avui en parlen, en portada, esportius i no esportius. Per cert que avui li toca al Real Madrid, juga contra la Roma. És també un partit incòmode pel Real Madrid, que jugarà contra la Roma, jugarà avui a les 9 del vespre, també, lògicament...
0: I com va, tothom... com va el Madrid?
1: Bueno, no, la competició europea comença ara, tot just comença ara. Però la veritat és que en una setmana els equips tenen molts partits. Per exemple, el Madrid té avui el Roma, després té el Sevilla, i després té, que va molt bé el Sevilla de la Lliga, que va cinquè, i després té... què més té? Bueno, li toca... No recordo què li toca, i després el Barça.
0: Ah, ja tindran una agenda per anar apuntant.
1: En 10 dies hi ha molts partits.
0: Sí, sí.
1: I res, ja només per acabar, només destacar doncs, que Estopa anuncia que tornen i que ho faran en grans estadis, visitaran Barcelona el dia 18 de juny, l'any que ve, amb un disc que farà un retorn a les seves primeres maquetes. Això és el que han dit, i per tant és notícia també de tots els diaris aquesta informació musical dels Estopa, que com comencen els concerts diuen esto es Estopa.
0: Ah, sí. Bueno, ara parlaran d'un bitxo. Que va, no sé, va, el títol, bueno, una
1: cosa,
0: algo d'un bitxo.
1: Ara és la E d'Estopa.
0: D'Estopa.
1: I mira, no, ja per acabar,
0: tenim
1: no sé
0: en Jordi,
1: si
0: ens espera.
1: Si us agraden els vaixells,
0: sí.
1: Comença el Saló Nàutic de Barcelona.
0: Oh.
1: És fabulós, Si no hi heu anat mai, us cobraran una entradeta que no és gens barata, però a canvi podreu visitar molts vaixells.
0: Ni de lluny els podem veure.
1: Sí, a pots veus? Entrar. En alguns, si entres... Bueno, has d'entrar donant a entendre que ja entens una mica, perquè si no, diuen on vas.
0: Ens arreglarem i direm... No. Farem l'actitud aquella de sí.
1: Exacte. Pots anar a tot arreu,
0: Molt bé. Això, quan dius?
1: Comença avui. Durant, crec que són fins al diumenge. Més de 300 marques, molts de vaixells, tot molt pijo allà al moll de la fusta de Barcelona. És un lloc molt bonic per visitar, doncs val la pena.
0: Cal que aprofitin aquesta setmana, perquè dissabte i diumenge pinta pluja i no sé si pinta basto. Jordi Pérez, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, seguint especialment aquesta situació meteorològica del cap de setmana, què podem aportar de nou a aquesta hora, Jordi?
2: Doncs sí, que l'estabilitat es mantindrà fins divendres i a partir de dissabte, diumenge i inicis de la setmana que ve, doncs el temps es complica. Però la situació és molt estranya, i els hi vam dir ahir que la situació és una mica peculiar, perquè ens vindrà el canvi de temps del nord-nord-est, amb un parell de bosses d'aire fred, romandran al voltant de l'entorn peninsular de dissabte a dimarts i ja veurem els moviments que faran, perquè en funció dels seus moviments tindrem més aigua o menys aigua. En principi, el cap de setmana, malgrat que vegin que ens marquen pluja, els mapes, les teles i mòbils, etc., en principi hauria de ser pluja tranquil·la. No s'espera estridències amb tempestes violentes ni torrencials. No es donarien les condicions aquestes. Potser cap a València, el Mar Balear, és una altra història, però a Catalunya, en principi, hauria de ser pluja com a màxim moderada. Tot això, evidentment, ho hem d'anar detallant en pròximes informacions. El que sí que sabem és que ahir va ser una jornada dominada pel sol, però amb intervals de núvols baixos, al matí es van anar trencant, tal com els vam comentar, però a la tarda, amb aquests núvols que veien el Tossoners cap a la banda de Barcelona, amb el sol anava baixant per l'horitzó, doncs es van nuvolar amb aquests núvols baixos. Bé, temperatura va voltar els 23 graus i mig, i el dia de conjunt va ser estable, molt bona mar, i els vents van ser fluixos. Avui la mínima ha baixat lleugerament cap als 16 graus i mig. Ara mateix veiem estels de condensació dels avions, també núvols prims, això indica, hi ha humitats altes, a nivells alts, de 9, 10, 11 mil metres d'alçada, els vents són fluixos i les humitats són altíssimes, i per tant, per això veiem aquests estels de condensació dels avions. Jornada marcada pel sol. Avui, en conjunt, això sí, aniran transitant aquests núvols prims, sense més conseqüències, els vents seran molt fluixos, la mar estarà com un plat, i amb temperatura sense gaires canvis. Avui voltant 23-24 graus. En els llocs més calents, doncs, interior de Girona, Pla de Lleida, doncs poden superar els 25 graus. 25, 26, 27, 28. O sigui que caloreta en algunes zones de Catalunya. I aquí, doncs, insistim, dels 22-24 graus. Demà som dijous. I demà dijous hem d'esperar un dia en conjunt assolellat. Reforça o entra una miqueta de tramuntana. El golf de Lleó, dèbil en conjunt, però farà augmentar els núvols baixos. O sigui que demà tindrem en conjunt un temps estable, assolellat, però en zones de la costa i prelitoral, de Girona, Barcelona i Tarragona, podria haver intervals de núvols baixos en certs moments de la jornada. Si apareixessin, doncs deixaran el cel mig ennuvolat. Però en principi, temps estable, i amb vents també demà molt fluixos i temperatures doncs, sense gaires variacions. O sigui, 22, 23, 24, potser 25 en algunes zones prelitorals i en els llocs més càlids doncs, superaran els 25 graus. Divendres també en conjunt el temps serà estable. Potser ja veiem alguns símptomes de canvi de temps amb l'aparició alguns núvols més, però encara els vents seran fluixos, les temperatures seran estables, però ja seria el darrer dia d'estabilitat. Perquè, com els estem dient aquests dies, des d'ahir, doncs hi ha un anticicló cap a l'Atlàntic i per la seva part davantera, és estrany perquè pràcticament hi ha un front, una borrasca molt al nord d'Islàndia que va acompanyat d'un front fred, doncs podrà erosionar una mica aquest anticicló i aquest front fred doncs obrirà les portes a que es despengin dos bosses d'aire fred per la part davantera de l'anticicló des del Mar del Nord i apuntin cap a la península Ibèrica. Per què aquestes bosses d'aire fred no se'n van cap a Rússia? Que algú pot preguntar-se. I ja es despengen cap a la península Ibèrica? Doncs perquè es formarà també un àrea d'anticicló d'alta pressió cap a Rússia, els països bàltics. Li barren el pas i es veuen obligades aquestes bosses d'aire fred a despenjar-se i a baixar de latitud i anar a parar doncs, cap a l'entorn peninsular. Tot és un puzzle de la dinàmica atmosfèrica i els anirem explicant a tots els oients. Doncs bé, aquestes bosses d'aire fred, ja una entrada d'injecció d'aire fred en alçada dissabte i per tant inestabilitzarà l'atmosfera. Augmentaran els núvols, encara dissabte s'aguantarà la primera part de la jornada, però aniran augmentant els núvols i ja a partir del migdia, a la tarda, vespre, doncs apareixeran els primers ruixats a l'ara del Pirineu, Prepirineu, sobretot, i Girona-Barcelona. Però, insistim, pluja, a priori, a dia d'avui, pausada d'aquella d'anar fent, ruixats, però sense estridències. Les pluges s'aniran estenent amb el pas de últimes hores del dissabte, nit, matinada, diumenge, s'aniran estenent per més comarques de Catalunya. Temperatures tindran certa tendència a la baixa al final de la jornada. I diumenge, doncs, torna a entrar una segona injecció d'aire fred amb una bossa d'aire fred més important que es despenjarà, com diem, des del Mar del Nord, Dinamarca, baixarà cap a Holanda, Bèlgica, travessarà tot França i pràcticament es col·locarà al final del diumenge a les portes del Pirineu i el Cantàbric. Una bossa d'aire fred, sembla que pugui ser una dana, però encara no ho tenim gaire clar. I podria anar bé col·locar-se al nord peninsular i encara doncs inestabilitzarà més l'atmosfera. On ho podrà fer més la inestabilitat? Doncs a tota la vessant mediterrània peninsular, des de Catalunya, València, Múrcia, Andalusia Oriental i Balears. En aquestes zones, doncs, les pluges podran afectar totes aquestes zones al llarg de diumenge. Però insistim, a Catalunya les pluges, si finalment es dona aquesta situació que li estem donant, doncs les pluges en principi haurien d'anar fent, d'aquelles d'anar fent, però sense, no, de moment no veiem activitat tempestuosa probable. I bé, temperatures diumenge, això sí, a la baixa, l'ambient es farà clarament més fred, diumenge notarem la refrescada amb més contundència, les màximes podran quedar cap als 16-18 graus, o sigui, si plou i fa també una mica de tramuntana, insistim, l'ambient serà fred. Aquesta situació, doncs, i a partir d'aquí què? Doncs no ho sap. Aquesta bossa d'aire fred cap on anirà? Se n'anirà cap al Cantàbric, s'aturarà aquí als Pirineus, se n'anirà cap a Portugal. Els mapes estan veient una situació anòmala, estranya, i això costa. I si costa, doncs els homes i dones del temps encara els hi costa més de fer la previsió, i les teles, mòbils, etc. O sigui, no s'ho agafin a peu de la lletra el que pot passar a partir de diumenge endavant, perquè no sabem, en funció del seu moviment, tindrem més inestabilitat o menys. Nosaltres ho fem fins diumenge. Però sí, és veritat, doncs, que hi ha aquesta situació i segurament a dilluns, dimarts, encara es mantindria la inestabilitat. L'anticicló, llavors, es tombarà cap al nord del continent, des d'Islàndia, Escandinàvia, Rússia, i això afavorirà, doncs, que aquestes bosses d'aire fred que s'aproximin a l'entorn peninsular puguin estar aquí, doncs, a inicis de la setmana que ve. I això mantindrà una certa inestabilitat a tot l'entorn peninsular i també en fresca i amb risc de pluges. I de moment, Olga, doncs, i oients, ho hem de deixar aquí. O sigui, pendents, ja sabem, hi ha actes, a l'aire lliure. Hi ha,
0: sí, diumenge tenim la marxa, exacte.
2: Sí. Hi ha la Llopa, aquesta cursa per Calella, Montnegre, que també s'estan preparant. És una cursa de primer nivell, de gran exigència pel Montnegre. Això diumenge. Doncs els corredors pendents del temps, perquè amb precipitacions i fred, doncs la inclemència meteorològica, doncs es complica.
0: Diumenge, Jordi, en principi seria qualsevol moment del dia, no? Una mica pel que comentes. Dissabte potser s'aguantarà la primera part del dia, tarda ja s'espera que arribin aquí les pluges, com deies, és això?
2: Correcte, sí, dissabte s'aguanta. Aniran apareixent núvols, a la tarda vespre hi ha els primers ruixats, Girona-Barcelona, Pirineu, i diumenge seria una pluja doncs més de durada, tot diumenge, però pluja en principi, però s'ha d'aquella d'anar fent. No veiem estridència en pluges torrencials ni tempesta de moment. A dia d'avui no les veig jo per enlloc.
0: Doncs ho anirem seguint, Jordi, dia a dia en aquest espai del temps que fem a Ràdio Pineda, 8:45 del matí. Jordi, ho deixem aquí i res, ja dic, ho anirem seguint aquests dies, estarem molt pendents de les previsions que ens diguis.
2: Sí, a la seva situació molt anòmala, estranya, ja ho veuen, el que els hem anat detallant, doncs actualitzacions diàries, no es agafi previsions al llarg dies perquè... Poden canviar.
0: Sí.
2: Doncs vinga, Jordi, anem actualitzant.
0: Fantàstic, que vagi molt bé, gràcies, bon dia.
2: Molt bon dia, fins demà.

0: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
1: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

posa també tot l'accent en el talent empresarial local i amb la celebració de la nit de l'empresariat del Maresme, que ha suposat de fet un reconeixement per tres establiments a Pineda: Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Alla. Avui parlarem amb aquestes empreses finalistes a l'empresariat del Maresme. L'afegem, aquests premis que reconeix tot aquest talent empresarial de la comarca, i avui especialment posarà en valor el talent empresarial que tenim a casa nostra, a Pineda. Avui, a partir de 2:15 a 2:00 del migdia, el Pineda es mou amb Maria Josep Hernández. No us ho perdeu.

0: Són les 9. Notícies.
1: Des d'aquesta setmana ja es podrà consultar el cens electoral per les eleccions del dia 29 de novembre, presentar reclamacions si hi han errors. La comprovació es pot fer presencialment als ajuntaments amb la documentació identificativa o bé telemàticament a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística. Cal tenir el certificat digital. El Consell Comarcal del Maresme aprova un pressupost de 68 milions d'euros. Té un reforç per polítiques socials, sobretot a l'àrea de drets i de serveis a les persones. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha informat que manté tancat un tram del parc de Francesc Macià, comprès entre l'aparcament i la riera, sobretot pels desperfectes dels aiguats. També ha activat una oficina d'atenció ciutadana i també engega una campanya informativa per parlar de la implantació del nou model de recollida de residus. Demà dijous es fa una xerrada sobre el col·lectiu LGTBIQ+, i la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada es fa, com diem, demà a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. L'associació Bojos per Tu demana més acció i menys estigma en salut mental. Això ho han explicat a Ràdio Pineda. És una entitat de Calella formada íntegrament per persones que han tingut experiències pròpies en temes de salut mental. Han parlat dels estigmes, de fomentar la inclusió, la sensibilització o el benestar emocional. Trobareu la informació i l'entrevista sencera a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Canet de Mar destinarà gairebé 100.000 euros per arranjar el pont de Neptú del Passeig de Mar. Ara que ha acabat la temporada d'estiu, el consistori vol fer un estudi detallat de l'estat d'aquest pont. S'ha de fer un projecte i determinar quina és la seva millor solució. Mentrestant, el castell de Palafolls reobre amb èxit de públic i també bona acceptació. Ha estat aquest passat cap de setmana amb l'acte inaugural inici de les primeres visites guiades. Els assistents asseguren que la visita és molt positiva i han destacat la feina de la restauració que s'hi ha fet. Mentrestant, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda comença la temporada de teatre aquest cap de setmana amb l'estrena de Tots eren fills meus. L'estrena de l'obra serà, com diem, el cap de setmana, dissabte i diumenge, a les 7 de la tarda. Les entrades les podeu trobar a ccrpineda.cat. També de l'àmbit de la cultura, destaquem que els gegants de Pineda formen part de l'exposició Hereus i Pobilles del Maresme. La mostra es pot visitar fins aquest proper cap de setmana a Badalona. L'exposició posa en valor les figures dels gegants al Maresme i al conjunt de Catalunya. La iniciativa proposa un recorregut per la història d'aquestes figures emblemàtiques. El temps serà força tranquil fins divendres, però de cara al cap de setmana podem tenir alguns ruixats i també algunes pluges. Demà, més núvols. Divendres, alguns símptomes de canvi. Com diem, el canvi arribarà sobretot dissabte, especialment diumenge i dilluns. I les temperatures que seran clarament més fresques. És tot. Més informació d'aquí a una hora.

0: Energia positiva.
1: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
6: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
7: obre
6: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: Des d'aquesta setmana ja es podrà consultar el cens electoral per les eleccions del dia 29 de novembre, presentar reclamacions si hi han errors. La comprovació es pot fer presencialment als ajuntaments amb la documentació identificativa o bé telemàticament a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística. Cal tenir el certificat digital. El Consell Comarcal del Maresme aprova un pressupost de 68 milions d'euros. Té un reforç per polítiques socials, sobretot a l'àrea de drets i de serveis a les persones. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha informat que manté tancat un tram del parc de Francesc Macià, comprès entre l'aparcament i la riera, sobretot pels desperfectes dels aiguats. També ha activat una oficina d'atenció ciutadana i també engega una campanya informativa per parlar de la implantació del nou model de recollida de residus. Demà dijous es fa una xerrada sobre el col·lectiu LGTBIQ+, i la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada es fa, com diem, demà a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. L'associació Bojos per Tu demana més acció i menys estigma en salut mental. Això ho han explicat a Ràdio Pineda. És una entitat de Calella formada íntegrament per persones que han tingut experiències pròpies en temes de salut mental. Han parlat dels estigmes, de fomentar la inclusió, la sensibilització o el benestar emocional. Trobareu la informació i l'entrevista sencera a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Canet de Mar destinarà gairebé 100.000 euros per arranjar el pont de Neptú del Passeig de Mar. Ara que ha acabat la temporada d'estiu, el consistori vol fer un estudi detallat de l'estat d'aquest pont. S'ha de fer un projecte i determinar quina és la seva millor solució. Mentrestant, el castell de Palafolls reobre amb èxit de públic i també bona acceptació. Ha estat aquest passat cap de setmana amb l'acte inaugural l'inici de les primeres visites guiades. Els assistents asseguren que la visita és molt positiva i han destacat la feina de la restauració que s'hi ha fet. Mentrestant, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda comença la temporada de teatre aquest cap de setmana amb l'estrena de Tots eren fills meus. L'estrena de l'obra serà, com diem, el cap de setmana, dissabte i diumenge, a les 7 de la tarda. Les entrades les podeu trobar a ccrpineda.cat. També de l'àmbit de la cultura, destaquem que els gegants de Pineda formen part de l'exposició Hereus i Pubilles del Maresme. La mostra es pot visitar fins aquest proper cap de setmana a Badalona. L'exposició posa en valor les figures dels gegants al Maresme i al conjunt de Catalunya. La iniciativa proposa un recorregut per la història d'aquestes figures emblemàtiques. El temps serà força tranquil fins divendres, però de cara al cap de setmana podem tenir alguns ruixats i també algunes pluges. Demà, més núvols. Divendres, alguns símptomes de canvi. Com diem, el canvi arribarà sobretot dissabte, especialment diumenge i dilluns. I les temperatures que seran clarament més fresques. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Aquest és a Dental Company Pineda. 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
4: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.
5: Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: 94.6
2: 94.6
1: FM. Són les 11. Notícies.
3: Des d'aquesta setmana ja es podrà consultar el cens electoral per les eleccions del dia 29 de novembre, presentar reclamacions si hi han errors. La comprovació es pot fer presencialment als ajuntaments amb la documentació identificativa o bé telemàticament a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística. Cal tenir el certificat digital. El Consell Comarcal del Maresme aprova un pressupost de 68 milions d'euros. Té un reforç per polítiques socials, sobretot a l'àrea de drets i de serveis a les persones. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha informat que manté tancat un tram del parc de Francesc Macià comprès entre l'aparcament i la riera, sobretot pels desperfectes dels aiguats. També ha activat una oficina d'atenció ciutadana i també engega una campanya informativa per parlar de la implantació del nou model de recollida de residus. Demà dijous es fa una xerrada sobre el col·lectiu LGTBIQ+, i la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada es fa, com diem, demà a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. L'associació Bojos per Tu demana més acció i menys estigma en salut mental. Això ho han explicat a Ràdio Pineda. És una entitat de Calella formada íntegrament per persones que han tingut experiències pròpies en temes de salut mental. Han parlat dels estigmes, de fomentar la inclusió, la sensibilització o el benestar emocional. Trobareu la informació i l'entrevista sencera a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Canet de Mar destinarà gairebé 100.000 euros per arranjar el pont de Neptú del Passeig de Mar. Ara que ha acabat la temporada d'estiu, el consistori vol fer un estudi detallat de l'estat d'aquest pont. S'ha de fer un projecte i determinar quina és la seva millor solució. Mentrestant, el castell de Palafolls reobre amb èxit de públic i també bona acceptació. Ha estat aquest passat cap de setmana amb l'acte inaugural l'inici de les primeres visites guiades. Els assistents asseguren que la visita és molt positiva i han destacat la feina de la restauració que s'hi ha fet. Mentrestant, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda comença la temporada de teatre aquest cap de setmana amb l'estrena de Tots eren fills meus. L'estrena de l'obra serà, com diem, el cap de setmana, dissabte i diumenge, a les 7 de la tarda. Les entrades les podeu trobar a ccrpineda.cat. També de l'àmbit de la cultura, destaquem que els gegants de Pineda formen part de l'exposició Hereus i Pibuilles del Maresme. La mostra es pot visitar fins aquest proper cap de setmana a Badalona. L'exposició posa en valor les figures dels gegants, el Maresme i el conjunt de Catalunya. La iniciativa proposa un recorregut per la història d'aquestes figures emblemàtiques. El temps serà força tranquil fins divendres, però de cara al cap de setmana podem tenir alguns ruixats i també algunes pluges. Demà, més núvols. Divendres, alguns símptomes de canvi. Com diem, el canvi arribarà sobretot dissabte, especialment diumenge i dilluns. I les temperatures que seran clarament més fresques. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: 104.6 FM.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
7: Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: Des d'aquesta setmana ja es podrà consultar el cens electoral per les eleccions del dia 29 de novembre, presentar reclamacions si hi han errors. La comprovació es pot fer presencialment als ajuntaments amb la documentació identificativa o bé telemàticament a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística. Cal tenir el certificat digital. El Consell Comarcal del Maresme aprova un pressupost de 68 milions d'euros. Té un reforç per polítiques socials, sobretot a l'àrea de drets i de serveis a les persones. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha informat que manté tancat un tram del parc de Francesc Macià comprès entre l'aparcament i la riera, sobretot pels desperfectes dels aiguats. També ha activat una oficina d'atenció ciutadana i també engega una campanya informativa per parlar de la implantació del nou model de recollida de residus. Demà dijous es fa una xerrada sobre el col·lectiu LGTBIQ+, i la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada es fa, com diem, demà a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. L'associació Bojos per Tu demana més acció i menys estigma en salut mental. Això ho han explicat a Ràdio Pineda. És una entitat de Calella formada íntegrament per persones que han tingut experiències pròpies en temes de salut mental. Han parlat dels estigmes, de fomentar la inclusió, la sensibilització o el benestar emocional. Trobareu la informació i l'entrevista sencera a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Canet de Mar destinarà gairebé 100.000 euros per arranjar el pont de Neptú del Passeig de Mar. Ara que ha acabat la temporada d'estiu, el consistori vol fer un estudi detallat de l'estat d'aquest pont. S'ha de fer un projecte i determinar quina és la seva millor solució. Mentrestant, el castell de Palafolls reobre amb èxit de públic i també bona acceptació. Ha estat aquest passat cap de setmana amb l'acte inaugural l'inici de les primeres visites guiades. Els assistents asseguren que la visita és molt positiva i han destacat la feina de la restauració que s'hi ha fet. Mentrestant, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda comença la temporada de teatre aquest cap de setmana amb l'estrena de Tots eren fills meus. L'estrena de l'obra serà, com diem, el cap de setmana, dissabte i diumenge, a les 7 de la tarda. Les entrades les podeu trobar a ccrpineda.cat. També de l'àmbit de la cultura, destaquem que els gegants de Pineda formen part de l'exposició Hereus i Pibuilles del Maresme. La mostra es pot visitar fins aquest proper cap de setmana a Badalona. L'exposició posa en valor les figures dels gegants al Maresme i al conjunt de Catalunya. La iniciativa proposa un recorregut per la història d'aquestes figures emblemàtiques. El temps serà força tranquil fins divendres, però de cara al cap de setmana podem tenir alguns ruixats i també algunes pluges. Demà, més núvols. Divendres, alguns símptomes de canvi. Com diem, el canvi arribarà sobretot dissabte, especialment diumenge i dilluns. I les temperatures que seran clarament més fresques. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Aquest és a Dental Company Pineda. 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
4: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 2:15 del migdia amb Maria Jo.

Ja podeu consultar el cens electoral per les eleccions generals el dia 29 de novembre i podeu presentar reclamacions si detecteu errors. La comprovació es pot fer presencialment als ajuntaments amb el vostre DNI, també a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística amb certificat digital. El termini per verificar la inscripció al col·legi i la mesa electoral i també reclamar possibles incorreccions acaba el dia 19 d'octubre. El Consell Comarcal del Maresme aprova el pressupost de 68 milions d'euros per l'any que ve, un reforç de polítiques socials. L'àrea de drets socials i a les persones disposarà de 30 milions d'euros i també acció climàtica, més de 33 milions d'euros. A tot això també us destaquem avui que l'Ajuntament de Malgrat de Mar manté tancat un tram del Parc de Francesc Macià pels desperfectes dels aiguats. Les pluges torrencials van provocar desbordaments de la riera. Van causar danys importants en aquest sector de l'espai públic. L'Ajuntament preveu mantenir la restricció durant diversos dies fins que acabin les reparacions. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar diu també que activa l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb una campanya informativa per preparar la implantació del nou model de recollida de residus. El sistema combinarà el porta a porta, contenidors comunitaris, també contenidors intel·ligents, un desplegament per fases. Un punt d'atenció serà al carrer de Ramon Torró, número 29, i hi haurà també carpes itinerants. Les ordenances fiscals per l'any que ve de Malgrat de Mar es portaran a aprovació al ple municipal de demà dijous. Recordem, un tràmit administratiu que és clau per definir el mapa d'impostos, taxes o preus públics que han de pagar els ciutadans l'any que ve. I també destaquem que els ens locals podran demanar subvencions al govern català per reparar danys provocats per les pluges torrencials. A Catalunya, recordem, ha viscut un episodi de pluges torrencials i la Generalitat hi destinarà 20 milions d'euros als ajuntaments. Hi poden accedir ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o també mancomunitats de municipis o també consells comarcals. Les peticions s'han de fer al Departament de Presidència a partir d'un mes des que hi ha els danys. Hi ha comarques que poden demanar aquests ajuts, entre elles hi ha justament la comarca del Maresme. I aquest dijous es farà una xerrada sobre el col·lectiu LGTBIQ+, i la realitat de les persones trans a Can Gelpí. Comptarà amb la participació de Hugo Marlo de l'associació Tiresias, una entitat que treballa per visibilitzar i normalitzar aquesta realitat. La xerrada, com diem, és demà a 6:45 de la tarda, oberta a tothom. S'organitza dins dels actes de l'Octubre Trans. I l'Ajuntament de Canet ha informat que destinarà 100.000 euros per arranjar el pont de Neptú del Passeig. Un cop finalitzada la temporada d'estiu, el consistori de Canet ha demanat un estudi detallat de l'estat d'aquest pont. S'encarregarà un projecte i es determinarà quina és la millor solució per l'estructura i per reduir el manteniment d'aquest pont que és de fusta. També de l'àmbit comarcal, destaquem que el Castell de Palafolls ha reobert amb gran èxit de públic i també bona acceptació. Ha viscut aquest cap de setmana dues jornades amb la reobertura oficial d'aquest espai, marcada per la celebració de l'acte inaugural, també l'inici de les seves primeres visites. Els assistents han fet una visita que han considerat com a molt positiva. Han destacat la feina de la restauració feta, però també de l'interès que té aquest castell i el seu recorregut històric.

0: I l'associació Bojos per Tu demanen més acció i menys estigma quan es parla de la salut mental. És una entitat de Calella, formada íntegrament per persones que han tingut experiència pròpia en temes de salut mental. Treballa a tota la comarca, dona suport a les persones que conviuen amb un trastorn mental, combatre estigmes o fomentar la inclusió, sensibilització i el benestar emocional amb diferents activitats i accions. Manel García és el president de l'associació. Diu que les persones amb un trastorn mental han de poder explicar la seva experiència, fer sentir la seva veu.
1: Es parla molt de salut mental, però potser hem arribat al punt de que s'hauria de parlar menys i fer més. Falta molt la mirada de la primera persona, la persona que realment pateix aquesta problemàtica o aquest diagnòstic o aquest trastorn, i s'hauria de sentir més la veu de la persona que està afectada, no? Diguem-ne. Però potser falta una mica de diàleg en aquest aspecte.
0: La Eva Maria Luis és la secretària de l'associació. Ha parlat de la importància de grups com a espai segur, on compartir experiències sense ser jutjats, trobar maneres pròpies d'afrontar les situacions més difícils.
2: Allí la gent s'expressa molt lliurement i moltes vegades ens hem trobat que hi ha persones que han pensat en el suïcidi, que està molt estigmatitzat, no es pot parlar, sembla que això no es pugui parlar, i allí tenen la llibertat i saben que no seran jutjats. Inclús quan estem bé també ho celebrem, ajudem i ens ajudem a nosaltres també. Sí, parlem en primera persona, cada un de la seva experiència pròpia.
0: Hem parlat a Ràdio Pineda dels recursos en salut mental, també de la comarca del Maresme, de la necessitat que hi hagi més professionals a donar a conèixer millor tots els serveis. Recordeu, els trobareu a Calella, al carrer de Sant Pere, 152. També podreu trobar tota la informació i l'entrevista sencera a radiopineda.cat. De l'àmbit de la cultura, avui volem destacar que les gegants de Pineda s'exposen en una gran exposició a Badalona. Formen part de l'exposició Hereus i Pubilles del Maresme, una mostra que es pot visitar fins al aquest proper cap de setmana a la Biblioteca de Can Casacoberta. Posa en valor les figures dels gegants al Maresme. Aquesta iniciativa proposa un recorregut per la història d'aquestes figures que són emblemàtiques a la cultura popular. Hi ha peces molt destacades, entre elles els gegants de Pineda. Hi ha també altres figures molt representatives. L'entrada a l'exposició és gratuïta, per tant, per a aquells amants dels gegants, una exposició que no us podeu perdre. Els gegants de Pineda participen també aquest diumenge en una trobada que ho faran a Calonge. L'activitat reunirà diverses colles arreu de Catalunya en aquesta bonica vila del Baix Empordà. I ara volem saber quin temps ens espera. Avui un dia, doncs, força bo, bona mar, força tranquil·litat, però sembla que s'acosten canvis. Si més no, sembla que es van acostant. Volem saber com es presenten les properes hores, però ja també amb la vista posada als propers dies. La crònica de Jordi Pérez.
3: Si demà dijous hem d'esperar un dia en conjunt assolellat. Reforça o entra una miqueta de tramuntana. El gol de Lleó, dèbil en conjunt, però farà augmentar els núvols baixos. I amb vent també demà molt fluixos i temperatures, doncs, sense gaires variacions. O sigui, 22, 23, 24, potser 25 en algunes zones prelitorals, i en els llocs més càlids, doncs, superaran els 25 graus. Divendres també en conjunt el temps serà estable. Potser ja veiem alguns símptomes de canvi de temps, amb l'aparició alguns núvols més, però encara els vents seran fluixos, les temperatures seran estables, però ja seria el darrer dia d'estabilitat. Perquè, com els estem dient aquests dies, des d'ahir, augmentaran els núvols, encara dissabte s'aguantarà la primera part de la jornada, però aniran augmentant els núvols i ja a partir del migdia, a la tarda, vespre, doncs apareixeran els primers ruixats a l'ara del Pirineu, Prepirineu, sobretot, i Girona-Barcelona. Però, insistim, pluja, a priori, a dia d'avui, pausada d'aquella d'anar fent, ruixats, però sense estridències. Temperatures tindran certa tendència a la baixa al final de la jornada. I diumenge, doncs, torna a entrar una segona injecció d'aire fred i bé, temperatures diumenge, això sí, a la baixa, l'ambient es farà clarament més fred. Diumenge notarem la refrescada amb més contundència. Les màximes podran quedar cap als 16-18 graus. O sigui, si plou i fa també una mica de tramuntana, insistim, l'ambient serà fred.
0: Molt bé, doncs, gràcies, Jordi. Estarem a l'espera de com es presenta aquest canvi de temps que ha de venir de cara al cap de setmana. Doncs amb la previsió del temps, com sempre, acabem tota la informació, com sabeu, també al nostre web.

0: La nit de l'empresariat del Maresme va reunir unes 300 persones al Teatre Monumental de Mataró i va reconèixer també el món de l'empresa i el comerç de proximitat de Pineda. La celebració de la nit de l'empresariat del Maresme ha suposat un reconeixement per tres establiments de Pineda, Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala, que van assistir a la gala d'entrega de premis com a finalistes. I en la categoria de jove empresari o empresària menor de 35 anys també va quedar finalista el pinedenc Abel Garrido, responsable de la botigueta del Pa de Malgrat de Mar. Avui els tenim al Pineda es mou.
1: Pineda es mou amb Maria Josep Hernández.

0: Fuentes, que és director de fàbrica de Don Pizza. Fran, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: També saludem el Julio Aranda, que és el gerent de Granizados Maresme. Bon dia.
2: Bon dia, encantat.
0: També saludem Ala Scherstwick, que és la fundadora de Gelateria Ala. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia, gràcies per l'invitació.
0: I també saludem el pinedenc Abel Garrido, responsable de la botigueta del Pa de Malgrat. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia a tothom.
0: Bé, primer de tot, benvinguts. Gràcies per venir aquí en directe a Ràdio Pineda, perquè a nosaltres ens fa il·lusió quan Pineda doncs brilla per alguna cosa, perquè és molt bonic, ens il·lusiona, i quin millor moment doncs va dir, mira, convidem aquí els representants de Pineda en aquests premis, no? Uns premis, vaja, que el primer que us volia preguntar és què ha suposat per vosaltres aquest reconeixement, que és ser finalistes als premis més prestigiosos de la comarca del món de l'empresa i uns premis, a més, reconeguts al territori català. Fran.
1: Pues al final es un reconocimiento a una, como nunca es a lo que estábamos nominados, que es una trayectoria, ¿no? Es como consolidar un poco lo que en un primer momento te ilusionas con ello, ¿no? Y te haces un sueño de que de alguna manera puede llegar esto, ¿no? Entonces, yo ya lo expliqué en su momento, esto inicia con mis padres, con mi padre y con mi madre ya no está. Entonces, como de alguna manera es un galardón, ¿no?, a el esfuerzo y el sacrificio de dos personas que toman la decisión de sacrificarlo todo para llegar a lo máximo. Y, pues, poder haber sido finalista a la trayectoria, pues, es un premio hacia ellos.
0: ¿Y al Julio?
2: Bueno, pues res, molt contents, molt orgullosos. Al final som una empresa petita. Encara ho érem més petits abans i, clar, pues, que tenir aquest reconeixement de tota una comarca, d'una trajectòria, doncs, clar, això nosaltres, a més aquest any fem els 25 anys d'història, no?
0: Molt bé.
2: I, clar, pues, que fa 25 anys que podíem pensar, no?, on estaríem, però segurament no pensaríem que estàvem rebent un premi o com a mínim una nominació, no? Així que molt contents, molt orgullosos, sobretot de la gent, l'equip, bueno, estem molt contents al final.
0: Sí. Ala, contenta també, no?
3: Sí, claro. Quiero agradecer muy sinceramente este reconocimiento tan importante para mí. Me gustaría que imaginarías lo que significa estar aquí, superar dificultades, trabajar duro, aprender idioma y integrarme en una nueva sociedad. Todo esto no sería posible sin la maravillosa gente que me ha acompañado en este camino, mi hijo, mis amigos y especialmente mis clientes. Es organización Fagen muy buena idea, y yo quiero decir que este premio es no solo mío, es premio de nuestro pueblo Pineda de Mar.
0: Ala, déjame hacer un inciso, porque estás aprendiendo. Llegaste hace 4 años y medio aquí a Pineda, de Ucrania, en un contexto de guerra, y has sido emprendedor aquí con tu heladería. Y pongo en contexto porque también entiendan que el idioma, el tema del idioma que estás profundizando, y bueno, y de unido también antena al català, pero te hablaremos en castellano, que sé que estás una mica nerviosa a la ràdio, doncs no passa res. No pasa nada, tú aquí muy contentos también de tenerte. Y al pinadenc Abel Garrido, escolta'm, també què suposa per tu aquest reconeixement?
4: Bueno, molta il·lusió, la veritat que no ens ho esperàvem gens, però bueno, és molt agraïts a la FAGEM que ens hagi donat aquesta oportunitat. L'any que ve ho tornarem a intentar, que encara entro a la candidatura de 35, perquè per trajectòria això ja hi havia empreses molt potents. Però bueno, el que significa és posar una mica el que ha sigut la botiga durant tants anys en el lloc que es mereix. O sigui, només he aportat una mica d'idea, innovació, i crec que, que és una botiga que es mereixia aquest reconeixement, perquè som molt petits però estem allà i ens coneix tothom.
0: Mm-hmm. I tu a més has tingut un reconeixement, recordem-ho, que l'hem tingut aquí a la ràdio amb un reconeixement important, que va ser un segon premi a nivell estatal, no?
4: Soy reincidente aquí en la
0: reincidente.
4: Ràdio. Sí, no? Sí, l'any passat, subcampions d'Espanya, el millor cruix en artesà de mantega. I bueno, també és el que et dic, posar una mica la botiga on es mereixia i bueno, ens hem donat a conèixer una mica més.
0: Escolteu, jo us volia preguntar els factors clau que creieu que han fet destacar la vostra empresa davant del jurat, no? Per exemple, Don Pizza, Fran.
1: Jo crec que al final el considerar-nos un obrador artesano, no? Sempre hemos vendido que dentro de que somos una fábrica de pizzas, como base, siempre hemos defendido mucho el no perder la artesanía, el trabajar manual, con un conjunto de equipo de personas, y no perder esa esencia de pizza artesana, ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, somos un operador muy grande, pero artesano, ¿no? Uh-huh. Que se nos refleja como una fábrica, pero nosotros somos pizzeros de base, y nunca hemos querido perder la esencia real. Y
0: sí, sí, perquè jo penso sempre hi ha molt més de lo que puguem veure des de fora, no? Amb el producte, amb el que fem, no? Per exemple, des de Granizados Maresma, no sé quin seria el vostre punt fort o allò que creus que ha sigut clau també perquè destaqueu, no?
2: Bueno, nosaltres podem crescut sobretot perquè el nostre producte és un producte que està entremig de les begudes, els gelats, és un nicho que les empreses grans no tenen gaire interès, bueno, algunes sí, no? I per això ens barallem amb elles, però és un producte i un mercat molt estacional, és difícil, i normalment les empreses, com a mínim les espanyoles, normalment tenen una dimensió petita, estan molt ben enfocades a una campanya, i són poc donades a la innovació, vull dir, és un mercat com el del torró, vull dir, quan surt una empresa que fa coses diferents, que innova i que, bueno, que té ganes de fer coses que no les ha fet ningú, doncs us destaques. I en el cas nostre, doncs sempre hem destacat per això, per fer coses i propostes, sobretot propostes, pues, diferents. Moltes vegades estan relacionades amb el producte, però d'altres estan relacionades amb el servei, amb tot això que nosaltres d'una forma o una altra acabem venent als clients, que els nostres clients, a més nosaltres, bueno, aquí també passa, nosaltres, els nostres clients són els intermediaris, però nosaltres pensem sempre en el que s'haurà de consumir aquest producte, no? I sempre és un equilibri, sobretot els de màrqueting, no? Sempre pensen en els que s'ho prenen els granitzats, no? Els consumidors. Però nosaltres hem de convèncer el nostre distribuïdor, el nostre intermediari, sí. No? A vosaltres, aquí a Don Pizza li passarà el mateix, que sempre has de pensar en un entremig i tota la comunicació. Doncs nosaltres hem entès poder aquest mercat del granitzat d'una manera una miqueta diferent. Ja t'he dit, hem exportat ja fa molts anys, però últimament amb el Frosty Pocket, doncs molt més. I això és, penso, no? El jurat hauria de dir-nos en què es va fixar nosaltres, però penso que poder per aquí poden
0: Julio, anar. Julio, has anomenat el Frosty Pocket com si sapiguéssim de què es tracta. Bueno, això és una cosa dels granitzats, no?
2: Ho mireu en internet. El Frosty Pocket és un granitzat instantani que vam patentar fa uns anys, i què volíem amb això és, de fet, el que volíem és vendre un granitzat o fabricar o proposar un granitzat que no necessités una màquina. Perquè nosaltres rebem centenars de trucades i d'emails de gent de casa. Escolta'm, com puc fer-me un granitzat jo a casa? Doncs pues mira, baixes al bar o a la botiga, te'l compres i te'l prens a casa. Ostres, això no pot ser, no? Llavors vam desenvolupar a partir d'un doypack. Un doypack és una bossa, una bossa amb cul, que s'aguanta dempeus. Això seria un doypack. I li vam ficar una boquilla. Llavors, a partir d'aquí, la fórmula, la bossa, tal, el producte el congeles i després la masses amb les mans les vas trencant, vas fent el que fa la màquina de granissat i a partir d'aquí tindràs més o menys en un minut, un parell de minuts, tindràs un producte molt semblant al granissat que prens a les botigues, als bars o on tu vulguis, però a casa.
0: Estem descobrint que cada empresa, cada producte és un món que... Després anirem als punts en comú que també els trobarem, perquè darrere de cada producte al final hi ha persones que el pensen i projectes que tenen molts anys, no? Ala, factores clave que destacaries de tu empresa que crees que el jurado valoró. Acércate al micro, acércate.
3: Sabes que yo pienso, tengo muchos amigos aquí y siempre yo tenía una pregunta: ¿qué le falta para nuestro pueblo? Y siempre tenía respuesta igual: falta calidad. Porque dicen mis amigos que tenemos muchas cosas, bonito, barato, bonito, barato. Queremos calidad, falta calidad. Y idea de mi negocio es calidad. Uh-huh. Producto artesano, helado que tengo en mi día es artesano total. Es calidad espectacular. Sabores naturales. Por ejemplo, helado de pistacho contiene 92% de pistacho.
0: Total. El punto fort está clarísimo, tu punto fuerte de un producto a peu de carrer, ¿no? Porque ella está empresaria, vendedora, todo.
3: Sí, y tenía una idea más, dar servicio espectacular. Por ejemplo, cuando tú vienes a casa, tu abuela, ¿qué tú tienes?
0: Sí.
3: Abuela quiere dar mejor
0: lo
3: que
0: mejor.
3: Puedes.
0: Sí.
3: Y yo como esta abuela.
0: Como esta abuela.
3: Sí. Con todos mis clientes.
0: Sí. Molt bé. I Abel, el teu punt fort perquè també et valoressin, quin diries que és?
4: Crec que va ser que la botiga estava en risc de tancar-se i es van poder mantindre els 11 llocs de treball que hi havien. Amb la història de la botiga, que és cap a 100 anys, crec que era un punt bastant important.
0: I l'altre... Sí, això és quan tu la vas agafar.
4: Quan jo la vaig agafar.
0: Quan tu la vas agafar fa dos anys.
4: Sí. I després l'altre, suposo que primera empresa d'una persona jove de menys de 35 anys que s'embarqui en aquesta aventura amb 11 persones al càrrec. Jo no tenia experiència de portar un negoci i crec que jo crec que van ser aquests dos factors. És un ram en el que s'està perdent, l'artesania i els forns de pa i les pastisseries, cada cop queden menys, i crec que aquests tres factors van ser importants.

0: Ara seguirem parlant amb el Fran, el Julio, l'Ala i l'Abel. Avui aquesta representació de l'empresa pinedenca que tenim doncs, reconeguda per la FAGEM. I ara podem parlar amb la presidenta de la FAGEM, que és la Marta García. Marta, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Com esteu?
0: Molt bé, doncs mira, aquí molt contents perquè tenim els estudis, aquesta representació que vosaltres des de la FAGEM, doncs amb aquests premis, doncs és un reconeixement i ho sabem, ja només ser finalistes ja és un reconeixement. Marta, és així, no? Vosaltres sabeu que eren uns premis amb molt bones candidatures, amb molta força, molta competència, i també d'orgull de comarca, no?
1: Oh, i tant, la veritat és que és complicat perquè tots s'ho mereixen. Eren projectes amb molta qualitat, amb valors darrere i, clar, molt diferents, no? De sectors o de dimensions. Però, bueno, al final sempre n'ha de guanyar un, però jo penso que tots es poden considerar guanyadors i crec que és molt bo fer-los visibles a la comarca i que sapiguem que tenim aquest potencial aquí i que ens sentim orgullosos. Ells primerament, però tots, no?, de tenir aquest empresariat.
0: Uns premis, vaja, què suposen els premis aquests? Que quan vosaltres els convoqueu, quan treballeu, quin seria sobretot el vostre objectiu com a FAGEM, Marta?
1: Home, jo crec que primerament el fet de donar els premis... Un segon.
0: Tenim Marta García, presidenta de la FAGEM, via telefònica. Una petita pausa. Estem en directe, això, així és la prova que estem en directe a Ràdio Pineta. Marta.
1: Ja estàs, que tenia soroll aquí. A
0: tranquil·la, tranquil·la.
1: Sí. Doncs bé, com us deia, primerament doncs el que nosaltres volem és que les empreses es postulin i vegin realment doncs, que estan fent molt bona feina. El fet de presentar-se, moltes ens ho diuen, no?, que els fa mirar cap endintre i ser conscients de tota la trajectòria que porten. N'hi ha que porten més anys, n'hi ha que porten menys, però això els fa mirar i posar en valor tot allò que han fet i han aconseguit. Moltes vegades estem tancats en el dia a dia, en resoldre pues, problemes, el que sigui, i això jo crec que és d'alguna manera un xut de positivisme, no?, i de mirar endavant, d'agafar energia, de buscar nous projectes. I després també el fet de fer la nit i de compartir-ho amb tothom crec que es genera doncs, una sinergia entre tothom, un esperit positiu de dir, ostres, no?, d'emmirallar-se, d'agafar idees i de, crec que això és el que moltes vegades ens falta, no?, en el dia a dia.
0: I bé, no et pregunto avui més per la FAGEM, que tenim, doncs, ja farem una entrevista més en profunditat també, Marta, però sí, avui, què els diries, no? Avui tenim doncs, aquesta representació, a Don Pizza, Granizados Maresma, Gelateria Ala i també la botigueta del pa de Malgrat de Mar. Què els diries i què faries extensiu, no?, a l'empresariat?
1: Home, primer felicitar-los. Per tot el que han fet, s'ha de ser molt valent per tenir, no?, una empresa, per generar llocs de treball, per aixecar cada dia la persiana. No és fàcil, per tant, felicitar-los. A més, crec que tots tenen uns projectes molt interessants, amb molt de valor. I després dir-los que continuïn endavant, perquè més d'una vegada han tingut casos, no?, que s'ha presentat gent que no ha guanyat a la primera i ha guanyat a la segona o inclús a la tercera, que va ser l'any passat, i projectes que han seguit creixent i que ara mateix estan sent reconeguts per moltes entitats. I bueno, al final tampoc es tracta només d'enfocar-nos, no?, a guanyar uns premis, però sí que, no?, de treballar i d'estar conforme amb el que un està fent. I penso que el jurat presencial que fem ja fa 2 anys ens posa, no?, aquests projectes a davant i ens expliquen tot allò que fan i realment hi ha molta feina darrere que s'ha de reconèixer.
0: Marta, et volem agrair des de Ràdio Pineda també que hagis tingut aquest momentet avui en directe també per atendre la trucada. Encara volem parlar molt més amb ell, però no sé si una en representació de tots també et diria, no sé, al Julio, al Fran, que li diríeu també amb ell, amb Marta García, en representació de la Fagem, no? No sé què li diríeu.
2: Yo le agradecería el que ponga, que le dé un poco de altavoz, ¿no?, a todas estas empresas que parece que estamos aquí y no nos conocen, ¿no?, y que nos abran un poquito a lo que es el Maresme y a Cataluña en concreto, ¿no?
0: Marta García, presidenta de la Fagem, moltes gràcies i un altre dia aprofundirem, perquè teniu molts projectes, esteu fent molt per la comarca i també volem reflectir-ho més àmpliament. Marta, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu sempre. Una abraçada.
0: Una abraçada. Dèiem que darrere de cada negoci hi ha una història personal i alguns apunts ja han sortit, com per exemple en el cas del Fran, no? Comença aquesta història de Don Pizza amb els teus pares. Volem saber aquella història personal que hi ha darrere vostra.
2: Bueno, esto empieza un poquito antes, ¿no? Esto empieza en Carpi Pizza, que es la base en sí de Don Pizza. Esto empieza hace 33 años ya, aproximadamente. Cuando todavía lo que era el delivery pues era algo desconocido totalmente, inclusive te diría que estaba mal visto, ¿no?, porque lo que era llevar comida a casa era como un producto de bajo nivel. Y bueno, se instaura poco a poco locales en todo el Maresme. Empezamos en lo que es Masnou, Vilassar, vamos creciendo. Y Don Pizza nace aproximadamente pues hace 13-14 años por darle una solución a nuestra propia cadena, ¿no? A raíz de darle una solución logística a nuestra propia cadena, entre medias, nosotros llevamos ya centralizado aproximadamente 20-22 años lo que es el propio producto. O sea, poco a poco fuimos construyendo verticalmente lo que es la centralización, tanto de producto, de fabricación de masa, logística, oficinas. En Pineda de Mar ya nos instauramos pues hace cerca de 20 años, ya decidimos instalar nuestras oficinas centrales, ¿no?, como punto estratégico, por epicentro tanto de nuestras tiendas como del Maresme. Y fuimos creciendo a raíz de ahí, ¿no? Y Don Pizza nace por una solución logística propia. Lo que pasa es que nos fuimos creando un nombre logísticamente, llamando la atención a otros.

0: generacionalmente hay que hacer un relevo, ¿no? Y mi madre no está, mi madre ya no está con nosotros.
1: Sí.
0: Pero bueno, supongo que en algún momento se dará el lugar de que nos toque coger las riendas del caballo, como se suele decir, y tirar con todo para adelante, que claramente bueno, estamos
1: sí,
0: en
1: sí,
0: ello.
1: Sí. No, però això és fantàstic que esteu allà, doncs, ara compartint l'experiència i l'empenta d'un fundador amb aquest aprenentatge del jove, no?, que ha anat pujant també i treballant.
0: Mira, quizá yo siempre explico lo mismo, ¿no? Cuando te dicen, hostia, estás donde estás, tan colocado, ¿no? Como el que pone una guinda cuando se termina un pastel, ¿no? Mi padre y yo llevamos codo a codo, yo tengo 41 años, pues codo a codo directamente, porque mis inicios fueron relativamente joven, para no dar pinceladas a la legalidad. Pero a mí siempre me ha encantado. O sea, la realidad sí. Es que a mí me apasiona lo que hago, de hecho no estaría aquí, y llevamos 26 años codo a codo. O sea, desde ser muy chiquitito, yo tener un recuerdo de cogerme, venirte conmigo, ¿no? Ya lo acabo de decir, venimos de las pizzerías de servicio a domicilio, súbete conmigo en el coche, que tenemos faena, que nos vamos, que vamos a repartir, ¿no? Al final hemos vivido dos crisis ya, hemos peleado, nunca hemos estado donde estamos, sino que hemos nacido desde el barro, ¿no? Entonces, llevamos muchos años juntos.
1: Fran, aquí cadascú teniu una entrevista o un reportatge, perquè és tota una història, però m'he apuntat una frase que m'has dit que segur que la teniu en comú. A mi me apasiona lo que hago, perquè si no, no creix sí. Res, segur. A mi me apasiona lo que hago. Julio, segur que t'apassiona el que fas, però la vostra empresa també té una història. Que l'has de fer molt resumida, clar, perquè la ràdio
2: sí, sí, sí.
1: Però són anys, també.
2: Sí, sí, bueno, ens agrada el que fem, som masoques, també una miqueta de masoquisme tenim tots segurament en aquesta taula. Sí, nosaltres vam començar fa molts anys. Mira, t'ho explico molt ràpidament. Jo estava a la universitat i treballava, volia tenir un complement, guanyar uns calerons als estius, i vam començar treballant així, no? Fent proves i tal. Al final vam fer 4 o 5 anys de proves de veritat. Sempre explico que fins i tot vam posar una màquina a una caserna de la Guàrdia Civil a veure què passava, no? I al final, l'any 2001, entre el meu company, el José Manuel, i jo, doncs vam decidir muntar l'empresa molt, molt petiteta. Al principi només eren distribuïdors. Sí que és veritat que vam desenvolupar un producte que ja hi era, però no estava ben desenvolupat, el granizado multisabor, que és aquest producte que tens un neutre a la màquina i els sabors, els gustos, els siropes, que en diuen, el tens a part i tu pots tenir en una màquina molts sabors, no? Molts gustos. Doncs això ja hi era. Era un residu d'una empresa americana que va marxar i nosaltres estàvem ahí con la canya i el vam enganxar i vam començar a desenvolupar-ho. Ara totes les fàbriques tenen un multisabor. De fet, el granizado multisabor està registrat, és una marca registrada nostra, i sempre tenim de barallar-nos amb algú, escolta, amb aquesta marca no la pots fer servir. I a partir d'aquí vam començar, ens vam convertir en una fàbrica després, sobretot perquè les necessitats, moltes vegades les fàbriques, el mercat no ens atenia. Doncs sí que ens donava un bon suport, la veritat, però sempre faltava alguna cosa que no la teníem, i quan vam decidir el Frosty Pocket, aquest que l'heu de mirar a internet a veure què és, doncs el Frosty Pocket, aquest doypack, al final ens vam forçar a fer-ho tot des del principi fins al final. O sigui, nosaltres comprem una bobina, que és el film, la boquilla, i ho fem tot a dintre de la sala de fabricació.
1: Vaja, que un estudiant que busca una feina d'estiu acaba tenint una empresa que esteu a, m'has dit, 22 països?
2: Sí, 22, bueno, 23, sí, 23, sí, sí.
1: Molts, a part de distribuir a tota Espanya. I moltes coses més per explicar. Mira, la Olga ens ho ha buscat perquè ho veiem en pantalla, els oients no veuen, però ara estem... Gràcies, Olga. Ala, tu llegues a Pineda, llegaste directamente des d'Ucraïna.
3: Sí.
1: Y vaya, aquí sí que sería también toda una historia para explicar, pero ¿en qué momento empieza tu empresa? Yo sé que alguien te hizo de puente, Joan, para empezar con esto, ¿cómo fue?
3: Sí, cada empresa tiene su historia, como cada persona. He estado aquí desde comienzo la guerra en Ucrania, es casi 4 años y medio. En mi país... Yo trabajando...

0: con una empresa sueca y tenía casi 800 distribuidores. Si yo soy vendedora profesional, me gusta trabajar con gente, y cuando llegué aquí a Maresma, siempre buscando oportunidades y pensando qué puedo hacer, porque persona que tiene niños tiene mucha responsabilidad. Y yo trabajando un año en la brigada para ayuntamiento, después trabajando a una pastelería, después para una charcutería, puedo cortar jamón, me encanta hacer esto. Y en fin, todo este tiempo yo, sabes, quería aprender todas las costumbres.
1: Sí, claro. Y entender aquí.
0: Y quería siempre tener su camino. Y hablando con mis amigos, y un día tenía oportunidad visitar una fábrica de heladería. Uy.
1: Sí.
0: Se llama, sí, Alemán.
1: Alemán, sí.
0: Estaba en shock porque es realmente compañía que tiene un producto espectacular, todos sabores naturales, más que 40% todos los ingredientes vienen de Italia. Todo el mundo sabe que mejor helado, ¿dónde?
1: Uh-huh. Y ahí viste la idea de negocio para arrancar, y luego poco a poco. Se nos acaba el tiempo, es que tenéis tantas cosas para explicar que tenemos que hacer como una segunda parte, pero si no, sí. Abel, te faré una pregunta concreta, tu tema entrevistat més en profunditat, barrio del premi, però recorda'ns només amb un minut i mig, no, però recorda'ns quan fas aquest pas de dir, no, agafo l'empresa, tu deies, allò estava a punt de tancar, amb 11 treballadors, l'agafo amb els 11 treballadors... Com va ser que vas fer aquest pas?
2: El moment va ser perquè sóc molt inquiet i vaig veure que professionalment vaig arribar al sostre de lo que la vida laboral m'oferia, i crec que el següent pas era embarcar-se en una empresa. Llavors va ser això, estava de responsable, tenia gent al càrrec i ja tenia la inquietud de tenir un negoci i saber lo que era. A part de que tinc dos nenes i havia de conciliar d'alguna manera la setmana que les tinc, i era... Més que res, això.
1: Escolteu, avui és una prova de com mitja hora passa absolutament volant, i com cadascun dels entrevistants que tenim a la taula, que ens ompliria el programa sencer, perquè tenen moltes coses a explicar, i nosaltres, que us estem escoltant, tenim moltes coses a aprendre, moltes coses per aprendre de vosaltres. Per això us agraeixo molt que hagueu vingut aquí a la ràdio, i espero que torneu, com ha fet l'Abel. No cal que sigui perquè hagueu tingut un premi, ens podeu dir, mira, Maria Josep o Olga o algú de l'equip, que hem fet no sé què i ens anem a no sé on. Diu, això és notícia, o el que vulgueu.
2: Però si Pocket 2.
1: Això. Fran, Julio, Ala i Abel, moltíssimes gràcies, de veritat, per haver vingut aquí a la ràdio, i res, fins ben aviat, de veritat. Espero que hagueu estat bé i que, com l'Abel, repetiu.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Gràcies.

0: Són les dues. Notícies.
1: Bona tarda. Ja podeu consultar el cens electoral per a les eleccions del dia 29N, presentar reclamacions si detecteu errors. El termini per la inscripció al col·legi, la mesa electoral i reclamar possibles incorreccions acaba el proper 19 d'octubre. Recordeu que es poden visitar els ajuntaments de cada municipi. El Consell Comarcal del Maresme aprova un pressupost de 68 milions d'euros per l'any que ve. Hi ha un reforç per polítiques socials, però també per acció climàtica. Les ordenances fiscals per l'any que ve a Malgrat de Mar s'aprovaran en el ple municipal demà dijous. Recordem que és un tràmit administratiu per definir quin és el mapa d'impostos, taxes i preus públics. I els ajuntaments podran demanar subvencions a la Generalitat per reparar danys provocats per les pluges torrencials d'ara fa uns dies. Així ho ha fet saber la Generalitat de Catalunya dins l'àmbit territorial establert, entre els quals hi ha la comarca del Maresme. En total, la Generalitat destinarà 75 milions d'euros, 20 milions també pels ajuntaments. I l'Ajuntament de Canet de Mar ha informat que destinarà 100.000 euros per arranjar el pont de Neptú que es troba al passeig marítim de Canet de Mar. Mentrestant, el castell de Palafolls reobre amb èxit de públic i també molt bona acceptació. La reobertura s'ha fet aquest cap de setmana amb un acte inaugural i visites guiades. I avui a radiopineda.cat podeu conèixer l'associació Bojos per Tu, una associació que demana més acció, menys estigma en salut mental. Hem parlat d'ell, també dels seus recursos en salut mental a la comarca del Maresme, de la necessitat que hi hagi més professionals, també de donar a conèixer millor tots els serveis. Trobareu la informació i també l'entrevista sencera a radiopineda.cat. Recordeu que aquest cap de setmana s'enceta la temporada de teatre justament al Centre Cultural, amb l'obra Tots eren fills meus, tot un clàssic. Aquesta obra, de ben segur, serà tot un èxit de públic. Es podrà veure tots els caps de setmana d'octubre. Entrades anticipades a ccrpineda.cat. També de l'àmbit de la cultura destaquem que les gegants de Pineda s'exposen en una gran exposició a Badalona. Formen part de l'exposició Hereus i Pobilles del Maresme a Can Casacoberta de Badalona. L'exposició posa en valor les figures dels gegants del Maresme i d'arreu de Catalunya. Entre les peces destacades hi ha justament els gegants de Pineda i altres figures molt representatives. L'entrada a l'exposició és gratuïta. I pel que fa al temps, destacar la tranquil·litat que tindrem fins aquest proper divendres amb alguns petits canvis. Però els canvis més importants arriben al cap de setmana. Dissabte encara tindrem una primera part de la jornada sense pluja, però a mesura que avanci el dia, doncs el cel s'anirà tapant. Atenció, temperatures clarament més baixes, pluges que ja tindrem dissabte, diumenge i també a inicis de la setmana que ve. És tot. Més informació d'aquí una hora. Radio

0: Són les 3. Notícies.
1: Des d'aquesta setmana ja es podrà consultar el cens electoral per les eleccions del dia 29 de novembre, presentar reclamacions si hi han errors. La comprovació es pot fer presencialment als ajuntaments amb la documentació identificativa o bé telemàticament a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística. Cal tenir el certificat digital. El Consell Comarcal del Maresme aprova un pressupost de 68 milions d'euros. Té un reforç per polítiques socials, sobretot a l'àrea de drets i de serveis a les persones. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha informat que manté tancat un tram del parc de Francesc Macià, comprès entre l'aparcament i la riera, sobretot pels desperfectes dels aiguats. També ha activat una oficina d'atenció ciutadana i també engega una campanya informativa per parlar de la implantació del nou model de recollida de residus. Demà dijous es fa una xerrada sobre el col·lectiu LGTBIQ+, i la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada es fa, com diem, demà a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. L'associació Bojos per Tu demana més acció i menys estigma en salut mental. Això ho han explicat a Ràdio Pineda. És una entitat de Calella formada íntegrament per persones que han tingut experiències pròpies en temes de salut mental. Han parlat dels estigmes, de fomentar la inclusió, la sensibilització o el benestar emocional. Trobareu la informació i l'entrevista sencera a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Canet de Mar destinarà gairebé 100.000 euros per arranjar el pont de Neptú del Passeig de Mar. Ara que ha acabat la temporada d'estiu, el consistori vol fer un estudi detallat de l'estat d'aquest pont. S'ha de fer un projecte i determinar quina és la seva millor solució. Mentrestant, el castell de Palafolls reobre amb èxit de públic i també bona acceptació. Ha estat aquest passat cap de setmana amb l'acte inaugural l'inici de les primeres visites guiades. Els assistents asseguren que la visita és molt positiva i han destacat la feina de la restauració que s'hi ha fet. Mentrestant, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda comença la temporada de teatre aquest cap de setmana amb l'estrena de Tots eren fills meus. L'estrena de l'obra serà, com diem, el cap de setmana, dissabte i diumenge, a les 7 de la tarda. Les entrades les podeu trobar a ccrpineda.cat. També de l'àmbit de la cultura, destaquem que els gegants de Pineda formen part de l'exposició Hereus i Pibuilles del Maresme. La mostra es pot visitar fins aquest proper cap de setmana a Badalona. L'exposició posa en valor les figures dels gegants al Maresme i al conjunt de Catalunya. La iniciativa proposa un recorregut per la història d'aquestes figures emblemàtiques. El temps serà força tranquil fins divendres, però de cara al cap de setmana podem tenir alguns ruixats i també algunes pluges. Demà, més núvols. Divendres, alguns símptomes de canvi. Com diem, el canvi arribarà sobretot dissabte, especialment diumenge i dilluns. I les temperatures que seran clarament més fresques. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 4. Notícies.
1: Bona tarda. Ja podeu consultar el cens electoral per a les eleccions del dia 29N, presentar reclamacions si detecteu errors. El termini per la inscripció al col·legi i la mesa electoral i reclamar possibles incorreccions acaba el proper 19 d'octubre. Recordeu que es poden visitar els ajuntaments de cada municipi. El Consell Comarcal del Maresme aprova un pressupost de 68 milions d'euros per l'any que ve. Hi ha un reforç per polítiques socials, però també per acció climàtica. Les ordenances fiscals per l'any que ve a Malgrat de Mar s'aprovaran en el ple municipal demà dijous. Recordem que és un tràmit administratiu per definir quin és el mapa d'impostos, taxes i preus públics. I els ajuntaments podran demanar subvencions a la Generalitat per reparar danys provocats per les pluges torrencials d'ara fa uns dies. Així ho ha fet saber la Generalitat de Catalunya dins l'àmbit territorial establert, entre els quals hi ha la comarca del Maresme. En total, la Generalitat destinarà 75 milions d'euros, 20 milions també pels ajuntaments. L'Ajuntament de Canet de Mar ha informat que destinarà 100.000 euros per arranjar el pont de Neptú que es troba al passeig marítim de Canet de Mar. Mentrestant, el castell de Palafolls reobre amb èxit de públic i també molt bona acceptació. La reobertura s'ha fet aquest cap de setmana amb un acte inaugural i visites guiades. I avui a radiopineda.cat podeu conèixer l'associació Bojos per Tu, una associació que demana més acció, menys estigma en salut mental. Hem parlat d'ells, també dels seus recursos en salut mental a la comarca del Maresme, de la necessitat que hi hagi més professionals, també de donar a conèixer millor tots els serveis. Trobareu la informació i també l'entrevista sencera a radiopineda.cat. Recordeu que aquest cap de setmana s'enceta la temporada de teatre justament al Centre Cultural, amb l'obra Tots eren fills meus, tot un clàssic. Aquesta obra, de ben segur, serà tot un èxit de públic. Es podrà veure tots els caps de setmana d'octubre. Entrades anticipades a ccrpineda.cat. També de l'àmbit de la cultura destaquem que les gegants de Pineda s'exposen en una gran exposició a Badalona. Formen part de l'exposició Hereus i Pobilles del Maresme a Can Casacoberta de Badalona. L'exposició posa en valor les figures dels gegants del Maresme i d'arreu de Catalunya. Entre les peces destacades hi ha justament els gegants de Pineda i altres figures molt representatives. L'entrada a l'exposició és gratuïta. I pel que fa al temps, destacar la tranquil·litat que tindrem fins aquest proper divendres amb alguns petits canvis, però els canvis més importants arriben al cap de setmana. Dissabte encara tindrem una primera part de la jornada sense pluja, però a mesura que avanci el dia, doncs el cel s'anirà tapant. Atenció, temperatures clarament més baixes, pluges que ja tindrem dissabte, diumenge i també a inicis de la setmana que ve. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
2: Aquest és Dental Company Pineda. 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

Des d'aquesta setmana ja es podrà consultar el cens electoral per a les eleccions del dia 29 de novembre, presentar reclamacions si hi han errors. La comprovació es pot fer presencialment als ajuntaments amb la documentació identificativa o bé telemàticament a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística. Cal tenir el certificat digital. El Consell Comarcal del Maresme aprova un pressupost de 68 milions d'euros. Té un reforç per polítiques socials, sobretot a l'àrea de drets i de serveis a les persones. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha informat que manté tancat un tram del parc de Francesc Macià comprès entre l'aparcament i la riera, sobretot pels desperfectes dels aiguats. També ha activat una oficina d'atenció ciutadana i també engega una campanya informativa per parlar de la implantació del nou model de recollida de residus. Demà dijous es fa una xerrada sobre el col·lectiu LGTBIQ+, i la realitat de les persones trans a Can Gelpí. La xerrada es fa, com diem, demà a 6:45 de la tarda. És oberta a tothom. L'associació Bojos per Tu demana més acció i menys estigma en salut mental. Això ho han explicat a Ràdio Pineda. És una entitat de Calella formada íntegrament per persones que han tingut experiències pròpies en temes de salut mental. Han parlat dels estigmes, de fomentar la inclusió, la sensibilització o el benestar emocional. Trobareu la informació i l'entrevista sencera a radiopineda.cat. I l'Ajuntament de Canet de Mar destinarà gairebé 100.000 euros per arranjar el pont de Neptú del Passeig de Mar. Ara que ha acabat la temporada d'estiu, el consistori vol fer un estudi detallat de l'estat d'aquest pont. S'ha de fer un projecte i determinar quina és la seva millor solució. Mentrestant, el castell de Palafolls reobre amb èxit de públic i també bona acceptació. Ha estat aquest passat cap de setmana amb l'acte inaugural l'inici de les primeres visites guiades. Els assistents asseguren que la visita és molt positiva i han destacat la feina de la restauració que s'hi ha fet. Mentrestant, el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda comença la temporada de teatre aquest cap de setmana amb l'estrena de Tots eren fills meus. L'estrena de l'obra serà, com diem, el cap de setmana, dissabte i diumenge, a les 7 de la tarda. Les entrades les podeu trobar a ccrpineda.cat. També de l'àmbit de la cultura, destaquem que els gegants de Pineda formen part de l'exposició Hereus i Pibuilles del Maresme. La mostra es pot visitar fins aquest proper cap de setmana a Badalona. L'exposició posa en valor les figures dels gegants, el Maresme i el conjunt de Catalunya. La iniciativa proposa un recorregut per la història d'aquestes figures emblemàtiques. El temps serà força tranquil fins divendres, però de cara al cap de setmana podem tenir alguns ruixats i també algunes pluges. Demà, més núvols. Divendres, alguns símptomes de canvi. Com diem, el canvi arribarà sobretot dissabte, especialment diumenge i dilluns. I les temperatures que seran clarament més fresques. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Després de l'èxit Tururu al trio barcelonès, Siderland torna a carregar-nos d'energia positiva. Amb novetats com l'última. Deixa'm triar. Em quedo a viure aquí per sempre. 5 de la tarda amb 8 minuts des de Ràdio Pineda. Tenim molta més música per endavant en aquesta tarda del dimecres. Salutacions de David Martínez. Abans obríem les portes a la música amb DJ Goja. De seguida també recordarem a Vichy, Tim Berkling i un dels èxits del repertori d'aquesta artista. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest Wake Me Up.

Una altra de les bones històries feta cançó és aquesta del britànic Chris De Sarandi. Va començar tocant al carrer i acumula milions de reproduccions barrejant honestedat, pop acústic i molta ànima. Amb noves propostes musicals com aquest Good Old Days. Ballant en aquesta tarda del dimecres.

D'aquests a altres èxits ens porten a recuperar la música d'anys enrere. Aquí estava Olivia Newton-John amb el Physical. Connectem directament amb el millor ritme de festival a Ràdio Pineda. Arriba una col·laboració de luxe que ja s'ha convertit en un clàssic modern del dance. David Guetta i One Republic. I Don't Wanna Dance.

Ella també és una de les artistes protagonistes amb la seva música. Connectem amb el nou èxit d'Anna Torroja amb La Maleta. A qualsevol destí amb bona música des de Ràdio Pineda.

Des de Ràdio Pineda seguim directament amb el talent de l'Alt Maresme per rebre aquesta formació originària de Malgrat de Mar, el senyor Peix, amb la nit de tots dos.

A Ràdio Pineda sempre trobem un èxit adient per cada moment. Ens hem deixat portar per el DJ de Chicago, Frankie Knuckles, que a mitjans dels 90 es va aliar amb una de les veus més potents i recordades de la música club, la nord-americana Deva. Els hem recordat aquesta vegada amb el Too Many Fish, en aquesta tarda del dimecres. La música continua girant des de Ràdio Pineda, des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet, radiopineda.cat. Ara el compàs de la música de la formació La Pegatina.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a Radio Pineda.

El DJ i productor Francesc Hagel s'ha convertit en un dels grans referents mundials del Latin House, amb diverses col·laboracions aquest 2026. Amb novetats com el Miu 20, To The Sun,

0: Són les 6. Notícies.
1: Bona tarda. Ja podeu consultar el cens electoral per a les eleccions del dia 29N, presentar reclamacions si detecteu errors. El termini per a la inscripció al col·legi i la mesa electoral i reclamar possibles incorreccions acaba el proper 19 d'octubre. Recordeu que es poden visitar els ajuntaments de cada municipi. El Consell Comarcal del Maresme aprova un pressupost de 68 milions d'euros per l'any que ve. Hi ha un reforç per polítiques socials, però també per acció climàtica. Les ordenances fiscals per l'any que ve a Malgrat de Mar s'aprovaran en el ple municipal demà dijous. Recordem que és un tràmit administratiu per definir quin és el mapa d'impostos, taxes i preus públics. I els ajuntaments podran demanar subvencions a la Generalitat per reparar danys provocats per les pluges torrencials d'ara fa uns dies. Així ho ha fet saber la Generalitat de Catalunya dins l'àmbit territorial establert, entre els quals hi ha la comarca del Maresme. En total, la Generalitat destinarà 75 milions d'euros, 20 milions també pels ajuntaments. L'Ajuntament de Canet de Mar ha informat que destinarà 100.000 euros per arranjar el pont de Neptú que es troba al passeig marítim de Canet de Mar. Mentrestant, el castell de Palafolls reobre amb èxit de públic i també molt bona acceptació. La reobertura s'ha fet aquest cap de setmana amb un acte inaugural i visites guiades. I avui a radiopineda.cat podeu conèixer l'associació Bojos per Tu, una associació que demana més acció, menys estigma en salut mental. Hem parlat d'ells, també dels seus recursos en salut mental a la comarca del Maresme, de la necessitat que hi hagi més professionals, també de donar a conèixer millor tots els serveis. Trobareu la informació i també l'entrevista sencera a radiopineda.cat. Recordeu que aquest cap de setmana s'enceta la temporada de teatre justament al Centre Cultural, amb l'obra Tots eren fills meus, tot un clàssic. Aquesta obra, de ben segur, serà tot un èxit de públic. Es podrà veure tots els caps de setmana d'octubre. Entrades anticipades a ccrpineda.cat. També de l'àmbit de la cultura destaquem que les gegants de Pineda s'exposen en una gran exposició

A Badalona. Formen part de l'exposició Hereus i Pubilles del Maresme a Can Casacoberta de Badalona. L'exposició posa en valor les figures dels gegants del Maresme i d'arreu de Catalunya. Entre les peces destacades hi ha justament els gegants de Pineda i altres figures molt representatives. L'entrada a l'exposició és gratuïta. I pel que fa al temps, destacar la tranquil·litat que tindrem fins aquest proper divendres amb alguns petits canvis, però els canvis més importants arriben al cap de setmana. Dissabte encara tindrem una primera part de la jornada sense pluja, però a mesura que avanci el dia, doncs el cel s'anirà tapant. Atenció, temperatures clarament més baixes, pluges que ja tindrem dissabte, diumenge i també a inicis de la setmana que ve. És tot, més informació d'aquí una hora.

El pop-punk més corejable del moment té nom i cognom. És el darrer tema de la formació Lala Love You. A ver quién se duerme ahora. 6 de la tarda amb 5 minuts des de Ràdio Pineda. Ràdio.

Amb el pas del temps, la seva veu se'ns ha fet més que familiar i és que fàcilment l'identifiquem amb cadascuna de les seves cançons. Connectem amb el nou èxit del canadenc Justin Bieber, Beauty and a Beat.

0: Energia positiva.
1: Obrim les portes de l'ànima des de Ràdio Pineda amb una de les veus més trencadores i magnètiques del moment. Connectem amb Teddy Swims amb el seu Mr. Know It All. Bona tarda.

0: somriure a la cara, bona vibra i a gaudir de la vida. És la filosofia de la formació Mama Doixa, amb cançons com aquesta. La millor gent del planeta. A qualsevol destí amb bona música, seguim les teves passes des de Ràdio Pineda en aquesta tarda del dimecres.
1: Ràdio Pineda.

0: You know, I was...
1: Va ser precisament a la tardor d'un mes d'octubre de l'any 1979, quan un jove Michael Jackson es coronava al capdamunt de les llistes mundials amb el seu primer gran èxit adult originari de l'artista. Seguim el ritme disco funky irrepetible que avui ens continua fent moure els peus com el primer dia. Recordant aquest Don't Stop Till Gettin' Out, la música de Michael Jackson.

Ells són història viva del cinema i del soul. Arriba una d'aquelles cançons que tenen el poder de canviar-te l'humor en 3 segons amb els The Blues Brothers.

So Easy, To Fallen In Love, abans hem connectat amb el nou èxit de la cantant Olivia Dean. Hi ha cançons que ens atrapen des de la primera nota per la veritat que s'amaga al darrere de les seves lletres. És el cas de la formació Acció.

0: sense por. Ràpid que s'acaba el temps.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: Aquest és a Dental Company Pineda. 15% de descompte. Plantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda,
8: obre
7: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
8: El Club dels 80.
7: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

4 minuts i pocs segons i arribarem a les 7. A les 7 arriba l'informatiu del vespre de Ràdio Pineda. D'aquesta forma hem recordat Arcemas amb un dels temes més exitosos d'aquesta banda. I like the way you kiss me.

Ja podeu consultar el cens electoral per les eleccions generals el dia 29 de novembre i podeu presentar reclamacions si detecteu errors. La comprovació es pot fer presencialment als ajuntaments amb el vostre DNI, també a la seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística amb certificat digital. El termini per verificar la inscripció al col·legi i la mesa electoral i també reclamar possibles incorreccions acaba el dia 19 d'octubre. El Consell Comarcal del Maresme aprova el pressupost de 68 milions d'euros per l'any que ve, un reforç de polítiques socials. L'àrea de drets socials i a les persones disposarà de 30 milions d'euros i també acció climàtica, més de 33 milions d'euros. A tot això també us destaquem avui que l'Ajuntament de Malgrat de Mar manté tancat un tram del parc de Francesc Macià pels desperfectes dels aiguats. Les pluges torrencials van provocar desbordaments de la riera, van causar danys importants en aquest sector de l'espai públic. L'Ajuntament preveu mantenir la restricció durant diversos dies fins que acabin les reparacions. I l'Ajuntament de Malgrat de Mar diu també que activa l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb una campanya informativa per preparar la implantació del nou model de recollida de residus. El sistema combinarà el porta a porta, contenidors comunitaris, també contenidors intel·ligents, un desplegament per fases. Un punt d'atenció serà al carrer de Ramon Torró, número 29, i ara també

carpes itinerants. Les ordenances fiscals per l'any que ve de Malgrat de Mar es portaran a aprovació al ple municipal de demà dijous. Recordem, un tràmit administratiu que és clau per definir el mapa d'impostos, taxes o preus públics que han de pagar els ciutadans l'any que ve. I també destaquem que els ens locals podran demanar subvencions al govern català per reparar danys provocats per les pluges torrencials. A Catalunya, recordem, ha viscut un episodi de pluges torrencials i la Generalitat hi destinarà 20 milions d'euros als ajuntaments. Hi poden accedir ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o també mancomunitats de municipis o també consells comarcals. Les peticions s'han de fer al Departament de Presidència a partir d'un mes des que hi ha els danys. Hi ha comarques que poden demanar aquests ajuts, entre elles hi ha justament la comarca del Maresme. I aquest dijous es farà una xerrada sobre el col·lectiu LGTBIQ+, i la realitat de les persones trans a Can Gelpí. Comptarà amb la participació de Hugo Marlo de l'associació Tiresias, una entitat que treballa per visibilitzar i normalitzar aquesta realitat. La xerrada, com diem, és demà a 6:45 de la tarda, oberta a tothom. S'organitza dins dels actes de l'Octubre Trans. I l'Ajuntament de Canet ha informat que destinarà 100.000 euros per arranjar el pont de Neptú del Passeig. Un cop finalitzada la temporada d'estiu, el consistori de Canet ha demanat un estudi detallat de l'estat d'aquest pont. S'encarregarà un projecte i es determinarà quina és la millor solució per l'estructura i per reduir el manteniment d'aquest pont que és de fusta. També de l'àmbit comarcal, destaquem que el Castell de Palafolls ha reobert amb gran èxit de públic i també bona acceptació. Ha viscut aquest cap de setmana dues jornades amb la reobertura oficial d'aquest espai, marcada per la celebració de l'acte inaugural, també l'inici de les seves primeres visites. Els assistents han fet una visita que han considerat com a molt positiva. Han destacat la feina de la restauració feta, però també de l'interès que té aquest castell i el seu recorregut històric.

0: I l'associació Bojos per Tu demanen més acció i menys estigma quan es parla de la salut mental. És una entitat de Calella, formada íntegrament per persones que han tingut experiència pròpia en temes de salut mental. Treballa a tota la comarca, dona suport a les persones que conviuen amb un trastorn mental, combatre estigmes o fomentar la inclusió, sensibilització i el benestar emocional amb diferents activitats i accions. Manel García és el president de l'associació. Diu que les persones amb un trastorn mental han de poder explicar la seva experiència, fer sentir la seva veu.
1: Es parla molt de salut mental, però potser hem arribat al punt de que s'hauria de parlar menys i fer més. Falta molt la mirada de la primera persona, la persona que realment pateix aquesta problemàtica o aquest diagnòstic o aquest trastorn, i s'hauria de sentir més la veu de la persona que està afectada, no? Diguem-ne, potser falta una mica de diàleg en aquest aspecte.
0: La Eva Maria Luis és la secretària de l'associació. Ha parlat de la importància de grups com a espai segur, on compartir experiències sense ser jutjats, trobar maneres pròpies d'afrontar les situacions més difícils.
2: Allí la gent s'expressa molt lliurement i moltes vegades ens hem trobat que hi ha persones que han pensat en el suïcidi, que està molt estigmatitzat, no es pot parlar, sembla que això no es pugui parlar, i allí tenen la llibertat i saben que no seran jutjats. Inclús quan estem bé també ho celebrem, ajudem i ens ajudem a nosaltres també. Sí, parlem en primera persona, cada un de la seva experiència pròpia.
0: Hem parlat a Ràdio Pineda dels recursos en salut mental, també de la comarca del Maresme, de la necessitat que hi hagi més professionals, de donar a conèixer millor tots els serveis. Recordeu, els trobareu a Calella, al carrer de Sant Pere, 152. També podreu trobar tota la informació i l'entrevista sencera a radiopineda.cat. De l'àmbit de la cultura, avui volem destacar que les gegants de Pineda s'exposen en una gran exposició a Badalona. Formen part de l'exposició Hereus i Pubilles del Maresme, una mostra que es pot visitar fins a aquest proper cap de setmana a la Biblioteca de Can Casacoberta. Posa en valor les figures dels gegants al Maresme. Aquesta iniciativa proposa un recorregut per la història d'aquestes figures que són emblemàtiques a la cultura popular. Hi ha peces molt destacades, entre elles els gegants de Pineda. Hi ha també altres figures molt representatives. L'entrada a l'exposició és gratuïta, per tant, per a aquells amants dels gegants, una exposició que no us podeu perdre. Els gegants de Pineda participen també aquest diumenge en una trobada que ho faran a Calonge. L'activitat reunirà diverses colles arreu de Catalunya en aquesta bonica vila del Baix Empordà. I ara volem saber quin temps ens espera avui, un dia doncs força bo, bona mar, força tranquil·litat, però sembla que s'acosten canvis, si més no, sembla que es van acostant. Volem saber com es presenten les properes hores, però ja també amb la vista posada als propers dies. La crònica de Jordi Pérez.
3: Si demà dijous hem d'esperar un dia en conjunt assolellat. Es reforça o entra una miqueta de tramuntana. El golf de Lleó, dèbil en conjunt, però farà augmentar els núvols baixos. I amb vent també demà molt fluixos i temperatures doncs, sense gaires variacions. O sigui, 22, 23, 24, potser 25 en algunes zones prelitorals i en els llocs més càlids doncs, superaran els 25 graus. Divendres també en conjunt el temps serà estable. Potser ja veiem alguns símptomes de canvi de temps amb l'aparició alguns núvols més, però encara els vents seran fluixos, les temperatures seran estables, però ja seria el darrer dia d'estabilitat, perquè com els estem dient aquests dies, des d'ahir, augmentaran els núvols, encara dissabte s'aguantarà la primera part de la jornada, però aniran augmentant els núvols i ja a partir del migdia, a la tarda, vespre, doncs apareixeran els primers ruixats a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, sobretot, i Girona-Barcelona. Però, insistim, pluja, a priori, a dia d'avui, pausada d'aquella d'anar fent, ruixats, però sense estridències. Temperatures tindran certa tendència a la baixa al final de la jornada. I diumenge, doncs, torna a entrar una segona injecció d'aire fred, i bé, temperatures diumenge, això sí, a la baixa, l'ambient es farà clarament més fred, diumenge notarem la refrescada amb més contundència, les màximes podran quedar cap als 16-18 graus. O sigui, si plou i fa també una mica de tramuntana, insistim, l'ambient serà fred, fred.
0: Molt bé, doncs, gràcies, Jordi. Estarem a l'espera de com es presenta aquest canvi de temps que ha de venir de cara al cap de setmana. Doncs amb la previsió del temps, com sempre, acabem tota la informació, com sabeu, també al nostre web.
4: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

0: Són les 8. Notícies.
1: Bona tarda. Ja podeu consultar el cens electoral per a les eleccions del dia 29N, presentar reclamacions si detecteu errors. El termini per a la inscripció al col·legi i la mesa electoral i reclamar possibles incorreccions acaba el proper 19 d'octubre. Recordeu que es poden visitar els ajuntaments de cada municipi. El Consell Comarcal del Maresme aprova un pressupost de 68 milions d'euros per l'any que ve. Hi ha un reforç per polítiques socials, però també per acció climàtica. Les ordenances fiscals per l'any que ve a Malgrat de Mar s'aprovaran en el ple municipal demà dijous. Recordem que és un tràmit administratiu per definir quin és el mapa d'impostos, taxes i preus públics. I els ajuntaments podran demanar subvencions a la Generalitat per reparar danys provocats per les pluges torrencials d'ara fa uns dies. Així ho ha fet saber la Generalitat de Catalunya dins l'àmbit territorial establert, entre els quals hi ha la comarca del Maresme. En total, la Generalitat destinarà 75 milions d'euros, 20 milions també pels ajuntaments. L'Ajuntament de Canet de Mar ha informat que destinarà 100.000 euros per arranjar el pont de Neptú que es troba al passeig marítim de Canet de Mar. Mentrestant, el castell de Palafolls reobre amb èxit de públic i també molt bona acceptació. La reobertura s'ha fet aquest cap de setmana amb un acte inaugural i visites guiades. I avui a radiopineda.cat podeu conèixer l'associació Bojos per Tu, una associació que demana més acció, menys estigma en salut mental. Hem parlat d'ells, també dels seus recursos en salut mental a la comarca del Maresme, de la necessitat que hi hagi més professionals, també de donar a conèixer millor tots els serveis. Trobareu la informació i també l'entrevista sencera a radiopineda.cat. Recordeu que aquest cap de setmana s'enceta la temporada de teatre justament al Centre Cultural, amb l'obra Tots eren fills meus, tot un clàssic. Aquesta obra, de ben segur, serà tot un èxit de públic. Es podrà veure tots els caps de setmana d'octubre. Entrades anticipades a ccrpineda.cat. També de l'àmbit de la cultura destaquem que les gegants de Pineda s'exposen en una gran exposició

A Badalona. Formen part de l'exposició Hereus i Pobilles del Maresme a Can Casa Coberta de Badalona. L'exposició posa en valor les figures dels gegants del Maresme i d'arreu de Catalunya. Entre les peces destacades hi ha justament els gegants de Pineda i altres figures molt representatives. L'entrada a l'exposició és gratuïta. I pel que fa al temps, destacar la tranquil·litat que tindrem fins aquest proper divendres amb alguns petits canvis, però els canvis més importants arriben al cap de setmana. Dissabte encara tindrem una primera part de la jornada sense pluja, però a mesura que avanci el dia, doncs el cel s'anirà tapant. Atenció, temperatures clarament més baixes, pluges que ja tindrem dissabte, diumenge i també a inicis de la setmana que ve. És tot. Més informació d'aquí una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6